0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: com ens agrada començar noves coses, noves seccions, contingut xulo i, a més, amb persones més encara i més xules encara. Quim Sicar, com estàs?
1: Bona, espera, molt bé sí? I molt il·lusionat d'estar aquí.
0: Ostres, de veritat, abans ja t'ho he dit i t'ho torno a dir. Em fa molta il·lusió que hi siguis, però em fa molta il·lusió que et faci il·lusió venir, de veritat.
1: Sí, sí, bueno, ja ho saps tu, que ens costa poc enredar-nos.
0: És veritat.
1: O sigui que gaudint-ho.
0: A més, clar, i ja hem parlat amb tu en moltes ocasions aquí en aquest espai per les moltes coses que has fet
1: sí.
0: I sempre t'ho he dit, aquest univers, això que portes a dins creativament parlant, que a mi m'entusiasma i que el tinguis una mica jo, entre cometes, a servei d'aquest espai, em fa molta il·lusió, de veritat.
1: Sí, doncs mira, ja no podem demanar més, però...
0: Que bé. Doncs justament és això. Ara, doncs, en quan en quan, el Quim ens acompanyarà per parlar-nos de... històries, no?
1: Històries, llegendes, contalles, tradicions, una miqueta... coses de quilòmetre zero que tenim per aquí a la vora i que a vegades no sempre en tenim molta quantitat, com altres indrets que hi puguin haver de Catalunya, del nostre territori, que són molt rics en llegendes i en tot això, però que hi ha llocs interessants, hi ha cosetes que crec que podem rascar i
0: sí,
1: està
0: no?
1: bé... treure-les a la llum.
0: Som una comarca que toca a mar, però tenim allò, un interior important,
1: sí.
0: amb molta zona boscosa, amb sí. municipis d'interior, i això ajuda, no?, aquest tipus de històries.
1: Home, sí, són ingredients, no?, dels sí? típics, però no descartem el mar, tampoc.
0: No, i tant que
1: Déu sí. Déu-n'hi-do, i...
0: Sí, no, també és veritat, també és veritat.
1: És niu de moltes llegendes,
0: és veritat.
1: O sigui que... trobarem cosetes i quan em vas llançar la proposta de carta blanca per deixar anar, tu ja saps que a mi m'encanta tot el tema d'històries i llegendes i això va ser com, doncs, ara és el moment.
0: Però clar, és una cosa que a tu sempre t'ha agradat. No? I a més sé que també t'agrada allò investigar, és a dir, aquesta vessant creativa, aportar-la això.
1: Sí, sí.
0: Aquestes històries.
1: I jo sempre, mira, i me recordo d'altres entrevistes que hem fet i que he estat aquí amb tu d'explicar, de dir que a mi el que m'agrada és explicar històries.
0: Clar.
1: I utilitzo el mitjà que en aquell moment a mi em vingui més bé, sigui la il·lustració, sigui el cinema, sigui el relat o el que sigui, per poder transmetre allò, no? Vull dir, la meva mare, la meva àvia sempre han sigut molt d'explicar, eren molt de recrear-se.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs, mira, i llavors aquí una miqueta vinc a fer una mica això, aquesta part més narrativa, però també m'ho he portat al terreny creatiu i dir, doncs, vaig explicar històries, però, a més, ho vull acompanyar d'una il·lustració que faré cada vegada, cada capítol que vingui aquí, per posar imatge a la història
0: Ostres,
1: que estem explicant.
0: Això no té preu, això no té preu.
1: Estic gaudint-ho molt.
0: Que bé. És això que és la millor manera de poder explicar-ho i comunicar, no?
1: Sí.
0: Que és amb aquesta vessant artística teva i amb aquesta mirada particular teva, això, no?, de trobar històries que poden ser reals, que són reals, sí, no, potser sí, potser no, no?
1: Exacte. Sí que tenen totes les històries un punt, per exemple, per dir-ho, geogràfic localitzable, no? De dir, totes s'ubicaran a un lloc perquè he anat remenant per la zona i també hi ha la part de voler donar a conèixer aquests indrets que tenim potser a la vora i que potser mai els hem parat atenció o no els hem donat l'atenció que es mereixerien, no? De dir, vale, anem a conèixer territori i anem a veure, doncs, què ens pot explicar cada raconet. O sigui, una mica farem tota aquesta divulgació,
0: que bé,
1: trajectòria...
0: Que bé. Sí. Ho hem d'entomar així, eh? Amb això, eh? De bé, pot ser veritat, no pot ser
1: sí,
0: veritat...
1: Sí, que cadascú interpreti... Les llegendes, al final, són una mica sí. això, que, de fet, mira, t'ho portava, perquè veus, aquí porto una mica de col·lecció de
0: sí.
1: trastos que tinc jo, de llibres. Tenim el costumari català de Joan Amades, tenim autors de la zona del Penedès, que també han fet molta divulgació, també tenim, per exemple, el Ramon Marrugat, amb les narracions llegendàries del
0: sí.
1: Penedès, també tenim Joan Perucho, per exemple, i justament ara fa poquet que ha arribat a les meves mans aquest llibre de l'Àngel Gasol, que són llegendes, contalles i tradicions de Valls, que també és molt xulo.
0: Val.
1: I en aquell llibre, precisament, en el pròleg, ens explica una mica, per diferenciar, per aclarir-nos, quins són els conceptes de llegenda, contalla i tradició.
0: Val, bona.
1: Una miqueta, mira, la llegenda, el que tots coneixem, el que diu, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és una narració popular d'esdeveniments, sovint amb un fons real, això que dèiem, no?
0: Sí.
1: Però transformat per la tradició. I aquesta transformació és aquest punt d'imaginari que la gent, la societat, hem anat posant mica en mica, no?, com capes de vernís sobre per anar vestint la història. Una contalla seria allò que un conte, és a dir, un conte, que vindria a ser una narració generalment breu d'uns fets reals, llegendaris o ficticis, amb intenció una mica d'entretenir, de divulgar, divertir o moralitzar. I la tradició seria la transmissió oral entre generacions de fets històrics, creences, doctrines, etc. Llavors, dintre de tots aquests paraigües, les persones les hem anat transmetent durant al llarg de les generacions i cadascú potser posant una mica cullerada de la seva part i la història va agafant una forma que es va convertint en aquest imaginari col·lectiu. No?
0: Que això uneix una mica aquestes tres parts, la llegenda, la contella i la tradició, no? que tot i que potser l'origen és una mica diferent, però al cap i així acaben sent transmissions orals entre generacions, entre famílies, que fa que això, que hi anem posant capes de vernís, com tu deies, i acaben sent el que ens arriben a nosaltres, no? O no, torno a dir,
1: O no, i ha que sigui això el nostre públic el que decideixi fins a quin punt creure-s'ho o entrar dintre la història.
0: Doncs ara sí, amb aquesta bona introducció, excel·lent introducció, anem a conèixer la història d'avui.
1: Molt bé, anem a veure el capítol 1, perquè t'aniré presentant cada vegada que vingui un capítol, i el capítol d'avui, el capítol 1 es titula El negre del Vinyana.
0: Val! El negre del Vinyana.
1: El negre del Vinyana, és un títol una mica, una història una mica amb matisos misteriosos aquí,
0: Uau!
1: Doncs bé, ja anem a entrar.
0: Vinga, sisplau.
1: Perquè hi ha llocs que, com segurament sabràs, doncs que guarden memòries i n'hi ha altres que custodien llegendes. I avui ens endinsem en un dels racons més amagats i fascinants del Baix Penedès, que és la cova de Vallmajor, dintre del terme del Vinyana. No sé si et sona, la coneixies?
0: Sí. No he anat mai, però evidentment que per anomenada la coneixem.
1: Sí, és un nom que la gent que són de la zona ens vol ressonar.
0: Poc o molt, sí.
1: Per molt que encara no hi hem anat. Doncs aquí, a la cova, es murmura encara una d'aquelles històries que passen de generació en generació, que és la del negre del Vinyana. I és un nom que ressona entre els arbres quan el sol cau i quan el vent s'endinsa entre les coves, que hi ha gent que potser n'ha sentit a parlar, o potser no, però aquesta cavitat natural guarda històries que es perden en els ecos del temps. Perquè ens fem una idea, una mica ubicats. La cova de Vallmajor se situa a la vessant est del massís de Bonastre i està declarada, ojo, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, poca conya, i ha estat, o hi és, un refugi natural durant segles, tant per fauna com per persones, perquè està en una posició elevada, amb bona visibilitat, protegida dels vents de Ponent, i segons la tradició oral, també es diu que durant la Guerra Civil Espanyola, doncs els veïns del Vinyana i del voltant s'hi amagaven durant els bombardejos. Però el seu ús com a refugi ja és molt més antic. De fet, els historiadors arqueològics doncs, apunten que la cova ja era utilitzada durant la prehistòria perquè dins s'hi han trobat restes ceràmiques, pintures rupestres i indicis d'ocupació humana del període neolític. És a dir, que la converteix en un testimoni viu de milers d'anys d'història aquí a la comarca.
0: I a més, les coves, les baumes...
1: Tot això...
0: També són niu de llegendes.
1: Clar, tot el que tingui un foradet una mica fosc o misteriós...
0: Correcte, allò que es pugui amagar alguna cosa,
1: ja dona peu,
0: llegendes.
1: I evidentment, doncs, com la història demostra, doncs, la gent se l'ha fet seva i precisament doncs, per aquest fet doncs, la llegenda també hi ha fet niu
0: i
1: molt bonament.
0: Així el negre del Vinyana parteix d'aquesta cova.
1: Podríem dir que sí, que aquest és l'eix central de la nostra història. Perquè, va, em ficaré una mica contes ara per explicar-t'ho i anem a conèixer aquesta història del negre.
0: Vinga, qui era el negre?
1: Mira, diuen que en temps antics la còpada era l'amagatall d'un temut bandoler conegut com el negre del Vinyana, que era una figura misteriosa entre la realitat i el mite que assaltava els traginers que gosaven travessar tots aquells caminots. Però qui era el negre? Segons diuen el relat oral que encara es preserva, el negre era un bandoler del voltant del segle XVIII, més o menys. Les fonts divergeixen una miqueta. Però era conegut, sobretot per la seva astúcia, el seu coneixement profund del terreny i, sobretot, per aparèixer i desaparèixer com un ombra. Era molt sigilós. I diuen que, a més, tot ell era fosc.
0: D'aquí el negre.
1: D'aquí.
0: No perquè fos un tret racial, sinó perquè...
1: Bé, Diuen, és que hi ha moltes versions. Hi ha qui diu que se'l deia el negre d'Albinyana, potser perquè tenia la pell fosca.
0: Val.
1: Que fos una persona, un home d'origen africà o crioll, que hauria pogut arribar aquí a través de un vaixell que feia escala al port de Tarragona.
0: Val.
1: I havia arribat fins a les terres d'Albinyana. O altres diuen que el sobrenom li venia pel color de les seves vestimentes, mm-hmm, o perquè la seva fama era molt temuda, no? S'amagava entre racons foscos, segurament assaltava de nit o aprofitant qualsevol racó més fosc, llavors tot plegat ajuda a construir aquesta àurea de foscor.
0: A més, la comarca era terra de traginers.
1: Clar,
0: és a dir,
1: clar,
0: que s'abonava aquest tipus de vida i delinqüència.
1: Clar, el fet de que de la ubicació de la cova, la ruta, no? aquests camins, el que sembla clar és que diuen que saltava traginers i comerciants que travessaven aquest, precisament la ruta que va del Vendrell fins a Santes Creus, uh-huh, en una època en què el comerç del vi i l'aiguardent doncs era molt, molt abundant, mm-hmm, i era molt actiu.
0: Ostres.
1: I diuen que sempre anava sol i que duia un gran ganivet penjat del cinturó. Llavors, bueno, aquest punt, no?, és on les llegendes ens fan plantejar allò de dir, ostres, com alguna llegenda pot construir-se sent un individu sol. Però, bueno, tenim exemples. Per exemple, tenim el Serrallonga,
0: sí,
1: el Carrasclet, el Camp de Tarragona, que van construint aquest imaginari que si anaven sols, anaven acompanyats, segurament no era una persona sola, perquè fer tantes maleses o fer tot això, doncs és
0: clar,
1: complicat.
0: Sí,
1: però,
0: sí,
1: bé, aquí ja cadascú acaba d'omplir les llacunes d'informació, sí, com consideri.
0: De fet, també els bandolers són com els nostres pirates.
1: Exacte.
0: Eh que sí, no?
1: És que, clar,
0: els pirates venien de fora, no?
1: Sí.
0: I jo crec que els bandolers era la representació, no?, dels nostres pirates,
1: sí,
0: o d'aquesta gent de mala vida, entre cometes.
1: Pirates de terra ferma.
0: Exacte.
1: O sigui, els pirates, com els coneixem tradicionalment, estaven sobre el mar i feien la seva feina i la seva vida al mar, i en canvi a terra doncs existia la pirateria. Això no deixa de ser una forma més de pirateria, no?
0: Correcte,
1: saltar
0: correcte.
1: Carruatges,
0: sí, sí, sí, sí,
1: però amb una altra fórmula.
0: Uh-huh.
1: Doncs, precisament, diuen que el refugi del negre d'Albinyana era a l'interior de la cova de Vallmajor, com no, i que allà hi acumulava el seu botí. O sigui, no només li servia de refugi, sinó també de caixa forta,
0: sí, sí,
1: una
0: sí,
1: miqueta.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no li faltava cap luxe, inclús que tenia una cambra només per ell, amb totes les riqueses que havia anat robant.
0: Ostres.
1: I que s'havia anat construint com un palau sota terra.
0: Uh-huh.
1: I coneixia, tenia coneixements de senders, els barrancs, com ningú, i mai ningú el va poder capturar. Diuen que quan els sometents s'organitzaven per buscar-lo, ell sempre aconseguia esmunyir-se o fugir per alguna escletxa d'algun racó d'alguna cova que ell es coneixia, i els altres, no? I creuen que el seu amagatall era tan laberínticament perfecte que es podia estar tranquil·lament a la seva cambra comptant el botí mentre els altres entraven per altres forats a buscar-lo, que estava seguríssim de que no el localitzaria. Sí, sí, sí.
0: Ostres, i podem afegir, perdona,
1: sí,
0: a la llegenda, crec, que és el tresor.
1: Ah.
0: No? És a dir,
1: clar,
0: això que venia encara de culminar la llegenda és que potser el tresor o aquelles riqueses que van acumulant el negre potser encara estan enterrades o amagades en algun racó de...
1: Això és el que, això és el que es creu, perquè, clar, diuen que aquest personatge va morir, i va morir sol.
0: Uh-huh.
1: Algunes veus diuen que va morir sol, ferit per alguna caiguda a les muntanyes,
0: uh-huh,
1: i que actualment, doncs, que encara hi reposa, que està enterrat sota una gran llosa de pedra. O d'altres creuen que va fugir cap al sud, emportant-se amb ell una part del botí, però deixant una gran part, clar, ell no el podia carregar tot, i que va deixar alguna altra part amagada per allà a la seva cambra, a la roca, esperant tornar un altre dia per recuperar-lo, no? Tot i així, encara hi ha qui diu que les nits més silencioses, tu si t'atreveixes a visitar la cova, les cavitats de la roca encara se'n recorden d'ell, projectant ecos del dringar de les monedes de quan el negre les comptava. I... No ho sé. Ja, de fet, la gent gran diuen que quan eren petits, diuen, el pare ja m'ho deia, no vagis de nit per Vallmajor, que el negre hi vigila. I diuen que si xiules, que ell et respon.
0: Uau.
1: I que si el molestes, et fa perdre pel bosc, també. O sigui que Aquí hi ha cadascú les seves ganes d'aventura que vulgui per endinsar-se en els boscos d'Albinyana i la cova, que bé, allà ells.
0: Ostres, allà. Jo hi aniré. Tu sí.
1: Jo ja saps que sí.
0: Tu sí que aniràs a xiular.
1: Jo soc carn de canó d'aquestes coses i vaig entregadíssim.
0: Home, de fet, faries bones migues amb el negre. No sé per què.
1: Home, ens podríem explicar si entres de bones, en plan, són dels teus, no? Vull dir, si vols fem tractes i ens fiquem a compartir rutes i indrets i, mira, entre un i l'altre ens repartim el botí.
0: Exacte, respectem-nos i...
1: Sí, sí. Bé, clar, tot això no deixa de ser el plantejament de si és mite, llegenda, realitat, no?
0: Clar.
1: I tot i que no hi ha documentació oficial que reculli aquest personatge, la seva figura, doncs, com dèiem, passa com amb moltes altres llegendes bandoleres. Vull dir, de fet, això, no? Al Camp de Tarragona tenim també el Carrasclet, Serrallonga cap a la zona de les Guilleries, perquè és que el bandolerisme era habitual en rutes comercials, i llavors no és estranyar que l'origen de la llegenda pogués néixer degut a alguna colla de vàndals que obraven en aquesta zona i que donaven peu a que les veus corressin, que també s'expliquessin històries una mica per espantar la canalla, per advertir... És el típic.
0: Sí,
1: de què serveixen, doncs, les
0: gent
1: de les rondalles?
0: No?
1: Exacte.
0: Clar, és el llop.
1: No vagis al bosc, que trobaràs el llop, o que trobaràs el negre.
0: El negre.
1: Tot plegat. Doncs, de fet, el que sí que queda clar és que la cova de Vallmajor, que la tenim aquí al costat, és un trosset de la memòria del Baix Penedès, perquè reuneix natura, reuneix història i llegenda, que s'entrelliguen en un sol indret.
0: Que bé, que interessant.
1: Així que haurem d'intentar veure si fem una excursió algun dia per conèixer-la una mica.
0: A la nit no sé pas.
1: Bueno.
0: Però durant el dia sí, que
1: sí.
0: És una bona sortidera o una excursió.
1: És una sortida, ja et dic, molt bonica i clar, de dia la gaudeixes millor de nit, sobretot perquè potser de nit la visibilitat no és la millor.
0: Exacte, per seguretat,
1: pots,
0: sí, per seguretat.
1: Exacte, per seguretat millor que ho intentem evitar. Però de dia és una ruta molt bonica i molt fàcil, a més, que de fet, si la gent que ens està veient els interessa, podem donar...
0: Vinga.
1: 5 cèntims?
0: Sisplau, i tant.
1: Perquè la puguin conèixer, la puguin realitzar. Mireu, La cova de Vallmajor, com hem dit, es troba a molt poca distància del nucli d'Albinyana i es pot visitar a peu, tranquil·lament, còmodament, seguint un itinerari de senderisme que està també molt ben senyalitzat amb marques vermelles i amb dibuixets de ratpenat, també, de color vermell, perquè la cova era...
0: Val.
1: Actualment no sé si encara es preserva, però era una colònia, hi havia colònies de ratpenats que estaven protegides, i llavors era una manera distintiva de saber que aquesta era la ruta cap a la cova, perquè per la zona trobes diferents rutes, no?, que et pots anar fent. Llavors, és una ruta molt xula, que travesses tant zones boscoses com vinyes i zones amb marges de pedra seca, que també són molt interessants i molt típics d'aquí. I la ruta que recomanem, la senzilla, la que també podeu trobar si busqueu al Google, Wikiloc, qualsevol recerca ràpida...
0: Seguir, eh?
1: Sí, ja trobareu diferents opcions, però una mica la que nosaltres podem proposar ara mateix és un punt d'inici des d'Albinyana mateix, agafant el camí que passa de llarg de l'ermita de Sant Antoni, que està allà una miqueta pujant el turó. Es pot fer a peu tota la ruta tranquil·lament, o també podeu fer un tram en cotxe deixant el camí està mitjanament bé, potser no per un turisme d'aquests de ciutat tan baixos, però allò, si teniu un cotxe una miqueta potent, podeu deixar el cotxe inclús a la Masia Descansa, que està una mica més endavant de l'ermita de Sant Antoni. I llavors ja seguir el recorregut a peu.
0: Val.
1: És una distància d'uns 6 quilòmetres circular, d'una dificultat mitja, vull dir que tampoc és massa cosa. Amb una durada que es pot fer en unes 2 hores i quart, tranquil·lament. Això, si no feu parada i fonda a la cova, si no feu la parada de protocol, que jo recomano que us pareu aquí un moment a contemplar les vistes que tenim de la plana, des del Montmell fins al mar, que és preciós, i si teniu més curiositat, doncs ja treure el cap a la cova. Això ja ho deixarem a...
0: Sí, home, ja que ens hi arribem.
1: Bueno, si sentiu una miqueta de dringada moneda...
0: Ai, i hem de xiular.
1: I xiular, a veure si contesta el negre. El que sí que, com a equipament recomanat, nosaltres això ho intentaré fer cada vegada que vingui, perquè la gent tingui responsabilitat, calçat còmode de muntanya,
0: sempre.
1: Segur, que no us agafi allò per sorpresa. Aigua, alguna cosa per picar, si aneu a l'estiu, alguna gorra, crema solar, protector, que no faci falta, i si teniu ganes d'entrar a la cova, un frontal o alguna llanterna no estaria malament, perquè bàsicament és fosca.
0: És...
1: i una corda, però això, això sobretot, si teniu ganes d'entrar-hi, però us servirà sobretot per sortir-ne, perquè l'entrada és una mica pronunciada i la roca a vegades rellisca, té una mica d'humitat i tal. O sigui que us servirà bastant, per, sobretot per tenir una mica...
2: Sisplau.
1: Però, sobretot, sobretot, i això ho recalco molt, eh? Respecte per l'entorn, que és molt important. Atenció als cartells, perquè pot ser que us trobeu algun cartell d'activitat espeleològica, que si el trobeu, respecteu també. I no ens fem els valents. Vull dir que al final és una cavitat a la roca. Precaució, responsabilitat i deixem-ho tot tal com hem trobat, que això és important.
0: No cal buscar l'amagatall profund del negre. No cal.
1: Per fer-se una idea, no cal.
0: Exacte, però sí que acostar-s'hi, no? Suposo que tancar una mica els ulls i imaginar-se com devia ser aquella època, amb aquesta mirada... S'entén, eh? De llegenda, d'història.
1: Exacte.
0: I de que, bueno, el negre... Potser sí, hagués pogut ser el nostre amic.
1: Sí, sí, per què no? Aquesta mirada contemporània que ens apropi amb ell i ens faci gaudir d'un entorn que també tenim aquí al costat, que és molt bonic i molt preciós. I xiuleu.
0: Exacte.
1: A veure què passa. Doncs bé, Pere, no sé, una mica aquesta història, no sé si tu la coneixies, si sabies de...
0: No, gens ni mica. Segurament moltes de les històries que ens vagis explicant jo no la coneixeré.
1: Bueno.
0: Seguríssim. Algunes potser sí, algunes potser no. Però bé, per això fa que jo crec que sigui un espectador més pendent d'allò que ens expliquis i allò que ens apropis, com ha sigut l'ocasió que crec i l'audiència ho compartirà. Ha sigut extraordinari. Enhorabona, de veritat.
1: Doncs bé,
0: enhorabona.
1: Merci, i jo seguiré indagant, seguiré remenant per aquests llibres, buscant-ne... i buscant històries que, com... No sé si ho hem comentat al principi, que la secció vaig decidir titular-la Fets Històries.
0: Fets Històries.
1: Perquè una miqueta són fets, són històries. Algun dia potser explicaré algun fet real, allò documentat, amb actes i amb escrits i coses burocràtiques més serioses. Però al final em va semblar interessant de titular-ho així, perquè tots, tant tu com jo, com tothom, són fets històries.
0: Que bé. No ho podrem acabar de la millor manera. Quim, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Pere, per convidar-me.
0: Fins la propera.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Tenim moltes ganes i avui parlem dels 10 anys de Guardafuegos, una banda prou coneguda que n'hem parlat moltes ocasions aquí en aquest espai. De fet, ens acompanya, com sempre dic, una bona representació d'aquesta banda vendrellenca. Baterista, Oriol Molla, com estàs?
1: Molt bé, sí? Gràcies per convidar-se.
0: T'han deixat venir?
1: Sí.
0: Està bé, això.
1: Per això estic així, no? Content, cofoi.
0: Allò que sempre hi ha el vocalista, el guitarrista, bueno, i ja està, els
1: hem apartat, vegada, sí, el boss, el jefe, sí que el portem, però avui m'han deixat venir a mi.
0: Bé, fantàstic. Benvingut, Oriol.
1: Gràcies.
0: I el jefe, com diu ell, Rosendo, com estàs? Rosendo Hernández.
2: Molt bé.
0: Tot bé?
2: Bona tarda.
0: Sí?
2: Estupendo.
0: Dic, tornem a parlar, perquè, escolta'm, ho dic de veritat, crec que sou de les bandes que més heu passat per les meves mans, diria jo.
2: Deixa'm que faci un apunt. Potser som de les bandes que fem més coses.
0: Sí.
2: Flors a part.
0: Segurament. I no només en Guardafuegos, que ja anteriorment i en altres vides musicals també havíem parlat molt amb vosaltres.
2: Sí. El que passa que ja em comença a fallar la memòria. Ja. I ara, pensant en Guardafuegos, crec que cada cop que hem tret disc, hem vingut.
0: Sí.
2: Ara
0: sí.
2: Estem per una efemèride, sí. Però també hem tret música nova.
0: Sí, ara en parlarem,
2: No venim aquí a passejar.
0: No, és evident que quan
2: venim és perquè
0: és per
2: tenim
0: explicar alguna cosa.
2: Això vol dir que sempre
0: Correcte,
2: tenim coses.
0: És veritat. Sí, hem parlat dels discos, de les cançons que heu anat fent, inclús hem anat fins a la sala d'assaig a parlar amb vosaltres, i que Correcte. Us hem seguit la pista, I molt contents de fer-ho, deixa'm-ho dir, molt contents de fer-ho.
2: I vosaltres també.
0: Abans de res, felicitats i enhorabona per aquests 10 anys, que no està gens malament.
2: Gràcies.
0: Però 10 anys en plena vitalitat, ara en parlarem, no només perquè enceteu una gira, perquè esteu tocant molt i tocareu molt, sinó perquè, ostres, ja la pròpia música i les cançons que esteu fent ara reivindiquen això, de fa anys que hi som, però encara tenim ganes d'estar-hi més. No, en
2: certa manera? Sí, sobretot perquè, si et refereixes a la cançó que ha sortit ara,
0: per exemple,
2: que és una cançó feta intencionadament per celebrar aquests 10 anys, representava això. És una cançó que vaig escriure després de la primera part de la gira anterior que vam fer amb l'últim disc, sí. Un dieto con ventana. Estàvem disfrutant molt de l'experiència. Va ser per nosaltres, ja portàvem 8 anys quan vam començar a sortir fora de Catalunya a actuar. Va ser un repte per nosaltres. L'experiència va ser molt bona, estàvem i seguim en un bon moment, molt contents, i volia reflectir tot això que ens estava passant en aquesta cançó.
0: Molt bé.
2: I per el que veig ho he aconseguit.
0: Sí, home, jo crec que sí. Com quan empezábamos, però també de l'altra vista hi havia alguna cançó o inclús videoclips de rememorant els inicis.
2: Sí.
0: O, que sí, és a dir, que ja reivindiqueu des de fa ja un temps el fet de ser-hi,
2: Ah, perquè som grans ja i ens agrada obrir l'àlbum de fotos. Ell diu que no, però
1: això
2: és
1: gran
2: que jo, saps?
1: No, sí que és cert, en l'altre disc, un billete con ventana, hi havia alguns temes, un sobretot que és el més que ha calat més amb aquest aspecte, sí. Que és Los mismos de siempre, que és un tema que va fer el Rosendo, com tots, no? Però parla una mica pues, bueno, de los mismos de siempre, de gent que troba sempre als concerts, que et ve a veure, que tu vas a veure, grups, diguéssim, comuns, diguéssim, famosos, gustos,
0: sí.
1: Llocs emblemàtics, i aleshores també fa referència a això. Però no és ben bé tot el disc,
0: No,
1: però bueno, sí que sí, la manera que té ell d'escriure, sí que hi ha algunes coses d'aquestes una mica...
0: Jo potser ara ho destaco i ho reflecteixo així, perquè vist des de fora, és a dir, ostres, una banda que us ho passeu bé tocant, que us ho passeu bé girant, que us ho passeu bé fent quilòmetres, no? És a dir, fora d'altres estereotips que avui en dia podem trobar, no? Xarxes socials, visualitzacions, vendes... No sé si és el vostre objectiu o no ho sé, però, ostres, una banda amb aquest esperit de banda de sempre, no? De tocar per passar-ho bé i arribar on puguem arribar, però sense perdre l'essència.
2: Cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: Clar.
2: Nosaltres ho hem provat tot, vull dir, nosaltres també estem a xarxes, i lluitem per elles, i aquell tinc al meu costat el que s'encarrega, perquè cadascú dintre del grup tenim una funció. I jo a vegades seria partidari de no fer ni pre-save, ni totes aquestes coses, diria, aquí està el disco.
0: Saps? Vull dir, ja estaria, no?
2: Ja està, i sent que és així, que funciona així, i s'anuncia, tal dia sortirà el videoclip, i després un trosset del videoclip, i després jo seria més pràctic. Vull dir, no és que jo seria més pràctic, que jo ho veig més com antigament, no? Pues sortia en videoclip, sortia després del disc i ja està. Ara les xarxes es treballen molt i tot això. Però referent a lo que és el guardafotos, jo crec que nosaltres vam tindre un punt d'inflexió en el moment en què nosaltres ens ho vam prendre també d'una forma més seriosa, vull dir, quan vam voler obrir la zona d'actuar, no? Vam començar a sortir fora de Catalunya i llavors hem vist que això ens funcionava. Després, pensa que ara la gira que farem serà la tercera. Jo divideixo les gires d'Un billete con ventana, que van ser prop de 40 concerts, en dos parts, perquè van ser dos anys, el 24 i el 25, i aquesta conto com la tercera,
0: val.
2: La tercera gira.
0: Però és el que deies, clar, ara tot funciona diferent. No sé si hi haurà disc físic. Si teniu pensat fer disc físic, de moment aquesta cançó que estem parlant ara es va presentar fa res, unes quantes setmanes a través de xarxes per celebrar aquest desè aniversari. Han de venir més cançons, perquè sé que han de venir més cançons, però això acabarà de completar un altre disc o no? És la continuïtat d'Un billet de conventa?
2: Això no sap ningú.
0: Val. Veus que és la manera que tampoc, tot ha canviat, no?
1: Tampoc nosaltres.
2: No. El que sí que vull fer un incís és que nosaltres podríem haver dit pues ara fem 10 anys i per celebrar el desè aniversari pues fem una altra gira.
0: Ah, clar, un recopilatori de les cançons.
2: No, sí, fem una gira i ja està. Passa que, mira, vaig voler fer aquesta cançó, vaig escriure aquesta cançó i un cop ja posats vaig escriure una altra. Hem fet una cosa que no hem fet mai, que serà una cançó que sortirà el proper, i aprofito per anunciar-ho, el proper 10 de febrer sortirà una altra cançó, que aquesta és la primera cançó que hem gravat, que hem enregistrat, que no és nostra, que és, el que passa que hem agafat una cançó i hem donat la volta al nostre estil. Això no ho havíem fet fins ara.
0: Ostres.
2: I el del desè aniversari era com una excusa de pues fem això també, que no ho hem fet mai. Clar. A més d'una altra cançó inèdita de Guardafuegos, que n'hi han sortint.
0: Molt bé.
2: N'hi han sortint. Llavors, la primera intenció era no sortir amb les mans buides i fer una cançó, que és aquesta, com quan empezábamos, per celebrar el desè aniversari. Però no sabem fer només una cançó, van fer tres. Si formaran part d'un proper disc, no ho sabem.
0: Bueno, ja vindrà.
2: Sí.
0: Crec que dèiem que tot ha canviat molt, eh? No, suposo.
1: De moment hem volgut fer això. No és una estratègia de xarxes perquè estiguin coses sueltes o singles. El tema xarxes, una mica el resum és que hi estem perquè toca estar-hi. Però no és que intentem fer-ho el millor possible, però tampoc som de fer mil vídeos. Bueno, ens costa una miqueta entre tots. Ho portem perquè, en el fons, és on has d'estar.
0: Sí.
1: Això és de, volíem gravar, volíem treure coses pels 10 anys, part de la gira, fer alguna cosa especial. Comences a parlar d'un tema, surt una altra idea, una altra, i aleshores, i després ho veurem.
2: Que veus que funciona, perquè nosaltres que som una mica reacis a fer aquests vídeos explicant farem aquest concert i tal, després veus que el fas, el penges i té un munt de visualitzacions. Sí. Veus que qualsevol cartell o qualsevol cosa, dic, funciona. Que ens agradi, ja és una altra cosa.
0: Bueno, sí, a més, celebrar-ho d'aquesta manera, donar-ho a conèixer i celebrant-ho d'aquesta manera, la millor manera, que és a dir, celebrar que fa 10 anys que fem música, no? Sí. Jo penso que és la millor manera de fer-ho. Aquesta, a banda de promocionar-ho o de xarxes o no, certament. Clar, musicalment no ha canviat en aquests 10 anys, m'atreviria a dir, no? Des de les primeres cançons, com a Guardafuegos fins ara. Jo no hi entenc massa, no hi entenc gens de música.
1: Jo preferiria dir-li, que ha evolucionat, no? I això està
0: bé. Ha millor, eh?
1: Sí, millor. Però sí que va començar una mica més, també era la idea una mica del Rosendo i també en primer amb el Marc quan ho parlàvem al principi de tot, de fer-ho més tipus acústic.
0: Val.
1: I això sí que ha anat evolucionant, aquest rock més americà i tal, però, sí. Però clar, a part de la veu, que evidentment és característica, sempre és la mateixa, jo crec que a més que no ha canviat, però sí ha evolucionat a lo que hem volgut, donar-li una mica més de guitarreo, sense arribar a ser un rock urbà i aquestes coses, no sé, crec que ha sigut una evolució lògica, però crec que és fàcilment reconeixible, a part de la veu, evidentment, sinó del tipus de música.
0: Però l'essència no ha canviat.
2: Això ho anava a dir.
0: No, l'essència no ha canviat.
2: Tenim gent que ens segueix, que ens diu pues a mi m'agrada molt aquest últim disc, però m'agrada molt aquella cançó del segon o del tercer, vull dir, que hi ha una continuïtat. L'essència és la mateixa. Al final, la forma de composar és la mateixa. El que sigui el vestit, Clar, al principi la primera idea que teníem amb Guardafuegos era algun cara més petit i més íntim i més acústic. La cosa va anar creixent i jo vaig passar de tocar només la guitarra acústica a tocar la guitarra elèctrica i, bueno, vam agafar un so més rockero, que ja ens està bé.
3: Val. Sí.
2: Però tant el disc anterior com les cançons que sortiran o que estan sortint ara, hi ha de tot.
3: Val,
2: hi ha cançons molt acústiques, molt tranquil·les més canyeres.
0: Hem d'entendre també que si us heu aguantat durant aquests 10 anys com a banda ara actual, però com us de vosaltres fa anys que toqueu junts i us coneixeu, vol dir que musicalment també us enteneu. I sé que és un handicap, a vegades és un tòpic, perquè sé que és un handicap, no?, d'aquest punt musical, cap on anem, sí, què fem, aquesta cançó o l'altra, no?
3: Sí, no
0: I entendre'ns entre els 5 que sou, doncs...
1: Home, és complicat, eh? Qualsevol grup.
0: Clar, per 5, això, per això.
1: Amb 5 tios...
0: Caberruts tots,
1: bueno,
0: ells.
1: No, més que cap, no sé, però jo penso que al final tenim la sort de que cada un, de moment...

0: directe, per això dura, però
1: sí, perquè bueno. Això, si no ens aportés això, no, jo no hi seria,
2: per això,
1: no, tindria, no tindria cap sentit.
2: Sí, per això dic, per això dic. Que ara...
1: Sempre és més feixuc, el que està clar és que, i podria ser que, al revés, però per nosaltres sempre és més feixuc el treball de... Un cop tenim les cançons, pues, com nosaltres ens ho fem tot, el fet de treure les cançons, sí, editar-les, fer la promo, això és, sempre és el que ens costa més. Per nosaltres el més fàcil és pujar-nos a la furgoneta i fer quilòmetres
2: i tocar
1: i ens ho passem pipa, clar. Llavors és que només faríem això, tot l'altre
0: sí, realment
1: ens ho portem tot, fem el management, fem la promo, nosaltres ens diguessin vinga, el divendres a les 4 a tal puesto i anem allà i per nosaltres el millor passar, clar, per poder girar i per donar-te a conèixer, doncs, has de fer les cançons i les has d'editar i promocionar-les.
2: Està clar, està clar. La gira ja ha començat, ja heu fet un parell de concerts, si no em fallen els números, però em queden, que acabeu de començar, queden, ja teniu molts bolos ja tancats, tots ells fora. Us he de preguntar, per què a fora i aquí a casa no? Per què?
1: Bona pregunta.
2: Sí? No és pas volgut, doncs?
1: No, no. I ara. Va, és molt curiós. És
2: no
1: molt
2: pot
1: curiós.
2: Ser això. No ho entenc.
0: No ho sabem.
1: Una qüestió d'estil, ja no vull dir ni d'idioma, vull dir, perquè podria entendre... Però és una qüestió d'estil.
2: Ja.
1: Nosaltres estem també molt sorpresos. Nosaltres anem aquest any. Ja vam estar molt a prop d'Extremadura l'any passat. Vam estar tocant a Salamanca, però llindant amb Extremadura. Aquest any anem a Càceres i a Badajoz, però també anem a Madrid, i et quedaria esperat, perquè tinc propostes d'aquests dies que he fet aquí, a sales d'aquí, i ajuntaments, i no tinc resposta. Però després a Càceres et diuen...
2: Per això?
1: Sí, sí, i en bones condicions, que això és el pitjor de la història. A unes condicions que dius...
2: Ostres, les que han de ser, no?
1: Sí, bueno, això de la cançó d'autor no és per bufar i fer ampolles.
2: És veritat.
1: Sí, és complicat.
0: Sí que sé que intentes uns mínims, però no penseu que els mínims són segons què. Vull dir, uns mínims de certes coses que potser fèiem ja no fa 10 anys quan vam començar, sinó que érem tots molt més joves amb altres bandes i tal, no?, d'anar per una trista cervesa.
2: No, això és el típic,
0: però tampoc... Vull dir, per això era de les bones condicions. Llavors, el tema, no sabem exactament per què.
2: Bueno, això, Madrid, Huesca, València, Badajoz, Càceres, com dèieu... Ostres, clar, és una gira...
1: És la tercera.
2: Això,
1: i estem aprenent, perquè la primera, doncs, clar, ens vam trobar tot. El que sí que ens vam treure l'experiència que ens va agradar molt. Vam dir, ostres, això què és? Sí, i com ha estat? Que crec que hi ha una frase a la cançó que diu... està més cerca de lo que semblava, o i algo així, no, com era tan fàcil i no ens havíem adonat mai que i és molt i és molt guai. I ja et dic, és la tercera i ens fan cas i estem aprenent també a organitzar les gires i això ho hem de fer així o no, però lo curiós ja des de la primera és que vam veure que la resposta era molt bona. Aquí també, aquí ara també ha costat perquè en principi, doncs, suposo que necessites una constància perquè la gent et faci cas. I aquí, ara, quan estem tocant aquí, el primer, que no sé si, sí, el primer concert de la gira va ser coincidir amb l'efemèride del primer concert que feia 10 anys, i vam fer a finals d'any a Torredembarra. I vam omplir la sala. Ara, aquesta setmana passada, vam tocar l'oncle Jack, d'una sala mítica de cançó d'autor a Hospitalet, i també estava plena la sala. Cosa que anys enrere, durant aquest camí, no es passava. Ja. Nosaltres hi havíem estat, a aquesta sala.
2: Sí,
1: hi havia 8 persones. I ara han passat 5 anys i la sala... Ah, doncs això, dius, doncs molt bé, doncs estem molt contents.
2: No, i heu ajudat que sigui així,
1: I ja et dic, i la gent aquí... També, ara, tenim bona resposta al públic, no ens podem queixar. El que sí que ens costa trobar llocs, igual no n'hi ha tants, no sé. La qüestió és que el primer cop que... o el segon cop que vam anar a Madrid ja vam dir, uf, què passa aquí? Ho vam viure d'una altra manera. Més que res, perquè aquí sempre estàs recolzat per la gent que et coneix, familiars, amics, i allà... Estàs totalment despullat. Allí no et coneix ningú.
2: Però és l'essència. Escolteu-me, doncs, la gent que vulgui

0: Desplaçar que ho faci, que també està molt bé, desplaçar-se, viatjar i que us vinguin a veure.
1: No, i esperem
0: que vingueu aquí.
1: En un futur proper,
0: i, sisplau,
1: tornar exacte, a tocar prop de casa.
0: Programadors, públics, privats, sales, és a dir, Guardafuegos valen molt la pena, us ho assegurem. De fet, xarxes socials, YouTube, tot plegat poden escoltar la teva música, la vostra música, Spotify, etc, que la gent no dubti en poder escoltar-vos. Acabarem així, doncs. Rosendo, Oriol, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Per molts anys més i parlem ben aviat, eh?
1: I tant, segur que ho farem. Quan tinguem disc.
0: Exacte, exacte.
2: A veure.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ja sabeu, ja podeu intuir que tot el món audiovisual, per les raons òbvies, ens agrada molt. Ens agrada parlar molt això d'imatge, de fotografia, d'art, del que implica la fotografia en l'art, entre altres moltes qüestions. I per això avui crec que és un plaer poder parlar amb una fotògrafa vendrellenca i que estic convençut que alguna fotografia d'ella ja heu vist. Gemma Lahoz, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: M'agrada la teva web, que dius... Hola, sóc la Gemma, em dic Gemma, sí? I sóc fotògrafa.
1: Sí.
0: Tal qual, clar i ras.
1: Sí, però és una cosa que m'ha costat com de dir.
0: Sí?
1: Saps? Vull dir, això ja. Del síndrome de l'impostor i això, no? És com, vale, soc, o sea, de fet, a dia d'avui encara em costa de dir, de què treballar? Sóc fotògrafa. Però ho dic cada cop més convençut.
0: Ja. Clar, és que també és una professió, com la diria, una mica maltractada, eh?
1: Uf, sí.
0: Hi ha molta gent que es creu fotògrafa ja de per se. Jo me'n recordo ja, i estic parlant potser de fa molts anys, que algú es comprava una pedazo càmera, la més cara que hi havia a Andorra, i se la comprava, i es pensava que era fotògrafa, ja. I ara, avui en dia, tothom amb el mòbil es pensa que és fotògraf.
1: Sí, bueno, aviam, jo penso que, primer, no fa falta tenir una bona càmera per ser bon fotògraf. Hi ha molta gent que potser amb un mòbil te fa una bona foto, i una persona que es gasta un mogollon de diners amb una càmera i no sap tenir... aquest ull o aquesta intuïció o el que sigui, llavors no... O sigui, no, per mi no és un fotògraf un que té una bona càmera o no vol dir que no sigui fotògraf un que només tingui un mòbil,
0: no, saps? Està clar, perquè la fotografia, ara en parlarem, tu ara ens ho explicaràs, però clar, la fotografia és llum, la fotografia és el moment, la fotografia és una emoció, no és un instant,
1: sí.
0: És que, clar, no és la qüestió d'apretar un botonet o enfocar o no, la fotografia és... Molta cosa
1: i de vegades sort, a mi em passa de vegades que és com, bueno, jo estic a la colla dels nens i clar, hi ha moments que fem un castell, es celebra, jo el que faig és fotre'm a la pinya, així, clar, vull dir, també és tenir sort i de vegades aquí captes moments que flipes, però sí que és veritat que és, o sigui, jo el que trobo de mi mateixa és que observo molt, o sigui, jo estic molt com
0: sí.
1: que estic però no estic, i vaig mirant i tal, no sé què, i de vegades, de fet, faig la foto i no tanco l'altre ull. Tinc l'altre ull sempre obert, perquè sí. Per aquí pots veure moviment i pots veure una mica, si està passant alguna cosa, que facis rup, pam.
0: Ostres.
1: Saps?
0: Això, perdona, clar, jo per la feina aquesta estic rodejat de fotògrafs.
1: Sí.
0: I és això tal qual, és a dir, tot ho veieu amb aquesta altra mirada, em fa l'efecte. Tot ho veieu... Amb aquesta mirada fotògrafa, jo no sé com dir-la. Sempre, però això, la veieu d'aquesta... De captar, no sé, diferent, ho veieu diferent. No sé per què.
1: Clar, a mi quan em diuen, oh, ostres, com captes això i tal, i és com... Em surt.
0: Clar.
1: O sigui, no... crec que m'he fet fotògrafa... O sigui, ja ho era, fotògrafa, passa que no tenia potser una càmera quan era
0: ja,
1: petita.
0: Clar.
1: Però jo recordo... O sigui, jo vaig venir aquí a viure el 2008, abans vivia a Barcelona, i recordo una per via Laietana, no sé si amb els meus pares, i jo mirant amunt els edificis. Mira,
0: veus?
1: Oh, mira com és això. Ta. I dir-li als meus pares i com... Hola, no m'havia fixat mai.
0: Clar.
1: Tinc la sensació que a vegades mirem altres coses que altra gent no s'hi fixa.
0: És veritat. Això, aquesta mirada especial que teniu els fotògrafs, sense oblidar la tècnica, perquè també hi ha una tècnica
1: sí.
0: al darrere de la fotografia. No sí. oblidem.
1: Sí, sí. Aviam, jo he fet cursos de fotografia, però sí que és veritat que jo, per exemple, la meva càmera la controlo perfectament, sé com va, sé com... Però jo, per exemple, tinc una Canon, em donen una Nikon, i tinc que... És com, vale, on està... On moc el diafragma? On moc el tal?
0: Yeah.
1: Saps?
0: Clar.
1: Però sí, sé fer servir la càmera manualment.
0: Sí,
1: i sé que quan faig certes coses, que farà la foto?
0: No, no, doncs, està clar.
1: Sí, saps? Sí, llavors sí. Això s'ha de saber.
0: No, no, clar, si no, malament.
1: Sí,
0: encara
1: sí.
0: que avui en dia tot estigui automatitzat i tot estigui...
1: Sí.
0: Digitalitzat, és igual que li com vulguis, és evident que la tècnica s'ha de conèixer, si no malament, Tornem a la Gemma professional, això, Gemma fotògrafa professional, perquè tu et dediques a la fotografia.
1: Sí.
0: I fas allò, mira, tenim una amiga en aquesta casa, aquí a la ràdio i a la tele, no vull dir el nom, que ella sempre diu, ella fa art i diu, tinc l'art per omplir-me l'ànima i l'art per omplir-me la nevera. Veig que amb tu també passa una miqueta. És a dir, bodes, bautizos i comuniones... I no ho estic menyspreant, de veritat, Gemma?
1: No, però és que l'has clavat. O sigui, quan jo el 2010 vaig fer un curs de fotografia professional, en aquell moment no em veia com... No, jo no volia fer bodes, bautizos i comuniones, saps? Jo volia fer com una altra cosa. I de fet fa 2 anys que estic de manera professional. I llavors, o sigui, és que m'encanta que ho hagis dit, perquè és com, és just el que no volia fer.
0: No és frase meva, eh? Que quedi molt clar. Però clar, queda molt clar el que us passa a molts artistes, no? Però que això és bo perquè, tot i així, podeu treballar d'aquest art. Però sou molt conscients que a vegades toca fer una sèrie de coses que igualment les feu igual de bé i meravellosament bé, i altres que potser us permet el luxe de deixar-vos una miqueta anar, no?
1: Sí, no, totalment. O sigui, de fet, jo, per exemple, el que és el meu Instagram, el que faig és ensenyar el que més m'agrada a mi, que de vegades no és el que més li està agradant al client. Saps? O de vegades quan jo faig una sessió, mostro la galeria i m'escullen quines fotografies volen, no m'escullen les que potser jo hagués escollit, saps? Coses d'aquestes. Vale. Llavors és com, l'Instagram aprofito per això, la web l'aprofito per explicar la sessió o la història que jo estic explicant en aquella sessió. Vale. O el que estic documentant.
0: Ah, clar.
1: Saps? L'Instagram és més de, pues mira, ara castells, ara foto familiar, ara foto de corporativa, sí. I vaig barrejant-ho tot una mica.
0: Però tot i així, el que hem pogut anar veient, Gemma, és que tot i així, és a dir, fotografies familiars, naixements, que també ara també sé que se'n fan moltes, d'acabats de néixer, aquestes coses, bodes també, comunió, és igual. Sí. Però, ostres, amb una mirada molt especial. No sé, és a dir, podrien, no dic sense exagerar, que podrien colar perfectament per algun qualsevol tipus de concurs de fotografia. Que no ho diries que està fet per encàrrec i que has fet perquè t'han vingut a contractar i has fet una sessió de fotos a una família. M'explico, eh? Que tot i així, sempre hi tens el teu punt.
1: Clar, bueno, suposo que al final és el que intento diferenciar-me una mica, però és que ja et dic, em surt innat. Clar. Vull dir, no és una cosa que és com vaig a buscar aquesta manera perquè així em destacaré. No, a mi la fotografia em surt així, han sigut molts anys de veure moltes fotos, de fer moltes fotos, i també d'aprendre a trobar la manera d'editar la fotografia que tingui el meu punt. No sé si, saps? Vull dir, ja una cosa és fer la foto, una altra cosa és l'edició que hi ha després, que de vegades no se li té com aquesta importància, saps?
0: Val.
1: I com editis tu la fotografia li dona el teu toc. De vegades, ara fa temps que no ho faig, però de vegades he fet stories de l'abans i el després, perquè es vegi la feina o com canvia una fotografia al fer aquesta edició.
0: Val.
1: Potser és una edició de tonteries de llum, de color...
0: D'acord.
1: Saps? Coses així.
0: Que també s'ha anat com acceptant, no?, l'edició de les fotografies. Potser abans, a l'època analògica, no estava massa ben considerat, però, esclar, amb els anys i amb la tecnologia, sí, ara sí que ara ja s'ha visual, eh?
1: Tindria que haver sigut acceptat abans, perquè a mi m'agafa... Jo he fet foto analògica. A mi em dius que tinc que revelar un negatiu i m'he de un patatús, saps? Vull dir, jo sé revelar una foto digital, però no sé revelar un negatiu. O sigui, jo era una feinada. O sigui, aquí, amb el digital pots agafar i disparar tot el que vulguis i després borrar. Amb l'analògic no es pot.
0: No, clar.
1: O sigui, per mi és molt més dur la feina en analògic que en digital. O sigui,
0: no, està clar. És que és tòxic. Eh? És a dir, el revelat antic és tòxic,
1: productes tòxics. Sí, sí, però és igualment difícil.
0: Nostàlgia zero, doncs, en aquest aspecte, Gemma, o què?
1: Bueno, jo tiro analògic, ara ho tinc com molt apartat, però he fet molta foto analògica, però ho porto revelat al meu carret i
0: Està clar.
1: I m'ho donen digitalitzat i el negatiu pues, ja revelat, sí. Ja està.
0: Ens has parlat diverses vegades de castells, dels nens, ets castellera, tot i ser de fora, suposo que és una bona manera d'introduir-te al Vendrell, vas fer-ho molt bé,
1: sí.
0: No? A través dels nens,
1: sí.
0: I tens molta fotografia de castells.
1: Molta.
0: I de fet se't coneix molt per les fotografies de castells i de fet per l'últim calendari que s'ha editat amb l'impremta Ramon, justament.
1: Sí. Això de que no sóc d'aquí, hi ha una... Vaig a puntualitzar.
0: Jo tampoc ho sóc.
1: Però és que gràcies per entre castells em vaig trobar amb un home que em va treure el meu arbre genealògic perquè el meu avi va néixer a Sant Salvador.
0: Llavors ja està, ja tens lligam.
1: Jo sóc d'aquí, em va treure tota la joia i és com sóc d'aquí a tota la vida, perquè clar, jo tinc ficat Gemma Laoz, però jo sóc Gemma Socias Laoz.
0: Socias. Home, clar.
1: És el primer lloc, vaig venir aquí a viure, em van començar a escriure algun nom, perquè a Barcelona ho escrivia tot el menys Socias.
0: Aleshores, clar.
1: Sí.
0: Ostres.
1: El que passa que sí, ho tinc així, l'Instagram i això estic com amagada. Però...
0: Quan feia aquesta referència que no ets d'aquí, no hi ha tampoc en cap tipus
1: de... No, però que és una cosa, saps, que és com, ostres, que fort, no? O sigui, has acabat a petar en un lloc per casualitat que resulta que ets d'aquí com sí, sí. cometes de tota la vida. O sigui, tens família, s'ha traient el meu avi i mon pare, o sigui, he tornat jo aquí.
0: Clar, clar.
1: No, i el meu fill ha nascut aquí, saps?
0: És no, no, com... està clar, està clar. Això com has vingut a traient per una energia, no?
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: Com no sé com dir-ho. Bé, tot sí. això, posem els castells.
1: Sí.
0: Clar, són molt plàstics, els castells.
1: Mm.
0: Vull dir que ostres, que una fotografia de castells... Anava a dir, sempre serà xula. No, no és així. Veiem moltes fotografies iguals, en moltes ocasions, no? Allò,
1: sí.
0: la rosa de la pinya, que és sí. molt comuna.
1: Sí.
0: Però que la intenció també és buscar coses diferents. Crec que
1: sí,
0: tu,
1: i costa.
0: Buscar coses diferents.
1: Sí. sí, sí, a mi de vegades em passa quan, jo què sé, vaig al local i, Gemma, volem fotografies per l'Instagram dels nens anunciar els assajos que vindran.
0: Clar.
1: I és com buscar coses diferents, que no sigui folre, que no siguin les mans així,
0: clar.
1: Que no, saps, costa. Però bueno, és el que t'he dit, jo estic al local, jo estic com allí amb la càmera, vaig donant voltes, la gent em mira i jo, ara no et faré la foto. és, no sé, és trobar-te el moment, el, no sé, també el que et deixa, no? Perdona que ara estava mirant la foto aquesta, clar, hi ha de vegades que pots pujar a un lloc, de vegades no pots pujar,
0: yeah.
1: saps? També sí. portant la conya de que jo pujo a tot arreu. O sigui, m'he colat a cases de veïns perquè he agafat, he picat i he dit «Ei, soc la fotògrafa dels nens,
0: em deixo pujar».
1: Sí, sí. O sigui, a Gràcia ja tinc una veïna que la tinc a Instagram i quan vaig és com «Ei, que van entrar el dia». I ja van 2 anys que pujo a casa seva.
0: Que xulo, que xulo. A més, els castells tenen aquella particularitat que, clar, són molt plàstics, són molt visuals, però que dèiem que la fotografia també recull emocions. És a dir, no, que també és... Això, aquesta part emocional dels castells,
1: sí.
0: que suposo que és important també...
1: Molt, i crec que és la que...
0: Fotografiar-la.
1: Sí, i per el que jo estic trobant a la gent de la colla és el que més li agrada.
0: Sí?
1: Quan capto aquests moments de... Algú s'està fent una abraçada, un petó, o estan fent una broma...
0: Clar.
1: O, jo què sé, de vegades estan descarregant un castell o, i veus com... Saps com es toquen o com... Saps? Vull dir, de... Aquest cap de setmana tinc una foto que vam fer un pilar a la neu i veus com està l'Imanol i la Sara i quan baixa, saps, l'Ima està així com mirant cap a dalt, somrient, saps, com aquesta complicitat. Això és, a mi és el que més m'agrada de captar.
0: Ostres,
1: o sigui, el castell en si és com el que estic obligada a fer.
0: Clar.
1: Necessita la foto del castell sí, amb l'aleta, però...
0: Perquè també és un objectiu, no? És a dir, la colla té l'objectiu X de fer un
1: sí.
0: castell X, aquella fotografia feia... Fàcil de fer o no.
1: Sí.
0: Es fa el castell, tu fas la fotografia. Sí. Però és això que deies tu ara,
1: sí.
0: que t'he tallat, perdona.
1: Si I, no però després jo intento com captar l'altre.
0: Clar.
1: Saps?
0: Que xulo. I ho aconsegueixes. Sí, sí Gemma, sí.
1: Bueno, és el que em diu la gent.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Sí.
0: A més, això, la gent s'hi mira per les xarxes, que és important estar a xarxes, és important estar a Instagram, que ja ho has dit, pàgina web que també tens... Clar, la fotografia va molt lligada a les xarxes socials.
1: Sí.
0: A vegades les xarxes socials les critiquem perquè a vegades tenen molt de punt de criticable, però tenen aquesta part de visualització i en fotografia més que mai, que us va molt bé, també. Gemma.
1: Sí, però és que a més vull dir, jo sempre he pensat que les xarxes socials, si les fas servir bé, no tenen per què ser dolentes.
0: No, no.
1: Llavors, és com, no. bueno... I, de fet, a mi, per exemple, també em surt molta... Gràcies a les xarxes i a que la gent s'ha de donar a veure, d'alguna manera, a mi això m'ha donat molta feina.
0: Clar.
1: O sigui, jo vaig començar pensant que faria com molta foto familiar i estic fent més foto corporativa.
0: Imagina't.
1: Saps? Perquè necessiten per la web...
0: Clar.
1: O sigui, he anat a una clínica dental. Hi ha una marca de banyadors que regularment anem fent sessions.
0: Molt bé.
1: Jo què sé...
0: Ostres.
1: A Calafell, amb unes noies que es diuen La Porta de Fusta,
0: sí,
1: que fan coses de teatre,
0: vale,
1: doncs amb elles vaig anant cada X temps, mitja hora, perquè vagin tenint una mica de fotografia i vídeo de tot. Llavors, m'està sortint més d'això, en realitat.
0: Bueno,
1: sí.
0: Però està bé, també, no?
1: Sí, bueno,
0: perquè hauràs d'aplicar aquesta creativitat també en aquest món
1: sí,
0: més professionalitzat.
1: Sí.
0: No?
1: Al final també el que acabo fent és fotografia documental, que és el que dic que jo faig.
0: Uh-huh.
1: Fotografia documental, que al final és documentar una cosa que està passant.
0: Clar.
1: Llavors és com, vale, anem a ensenyar, què feu a la clínica dental?
0: Ho ensenyem. Que xulo.
1: Saps? Què feu aquí? Ho ensenyem. I
0: clar,
1: ja està.
0: Que bé. I acabem, Gemma. La fotografia perfecta? Què? Ara et posarem un compromís, eh? I amb això acabarem ja, de fet. O la fotografia perfecta, quina és?
1: La fotografia perfecta per mi és la desenfocada i una mica borrosa, però que té alguna emoció forta o tap. T'aporta alguna cosa forta.
0: Que bé.
1: Però m'agrada, o sigui, jo les fotografies que faig, que de vegades que estan com una mica desenfocades, estan una mica mogudes i tal, però és, havia de disparar sí o sí, perquè havia de captar això, per mi són les millors.
0: Ja l'has feta, aquesta fotografia perfecta, o encara l'has de fer?
1: No sé, com vam fer amb Castells la torre de vuit en folre a Catllà, d'allí tinc unes quantes bastant sí? perfectes d'aquest estil.
0: Sí. Gemma, gràcies. Un plaer, de veritat, conversar aquesta estona.
1: Va,
0: seguirem gràcies. Parlant, eh? Seguirem trobant.
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Va, gràcies.
1: Sí, merci, Pere.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
6: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. No ens passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'òrgan. Però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'òrgan. Poca broma, per això que anem de parlar i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
7: Hola, bona tarda, Pere.
6: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres.
6: I en Xavier Mercader, com estàs?
8: Bona tarda, bé.
6: Sí? De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orga del Vendrell.
8: No és ben bé de l'Orga.
6: Bé, de la signatura del contracte...
8: Del segon contracte.
6: De la segon contracte.
8: Sí, que ja va ser definitiu.
6: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per sí. Això, comenceu ara i acabareu el 2027, és com un any natural.
8: Acabarem... quan es va inaugurar l'Orga,
6: que
8: és la Pasqua florida.
6: Correcte.
8: Del 2027.
6: I quan es van passar comptes, no? Quan bueno, es va mig pagar ja l'Orga.
8: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804.
6: No, jo em pensava que no, que havia coincidit.
7: No, va arribar,
6: que ja es va inaugurar quan ja estava pagat,
8: no,
6: per entendre'ns.
8: No, no. Havia cobrat... Oh, es havia pagat l'Orga. O sigui, havia cobrat... El Xerra l'havia cobrat.
6: Sí.
8: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners.
6: Val.
8: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
6: Sí, sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
8: sí.
6: El que celebra sí. Més anys és l'Orga, pues 250.
8: Sí, sí, i tant, i tant. No, després hi ha el centenari del Nens del Vendrell,
6: sí,
8: tots uns
6: sí.
8: Altres, però, bueno... 150 anys del naixement de Pocos
6: Hores. 250 anys de l'Orga, crec que passa per davant de tot això.
8: Són molts anys, eh?
6: Parlarem dels actes, que n'hi ha molts, però fem una cosa, i a més és el que més ens agrada i el que més esperem de vosaltres, eh? Una mica d'història. Va, això, és a dir, com es va decidir fer un Orga al Vendrell, per què, de quina manera, això és el que volem escoltar, va.
8: Bueno... O sigui, aquí al Vendrell s'estava fent un... Feia 30 anys que s'havia acabat l'església.
6: Sí.
8: I llavors...
6: 30 anys?
8: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església. El campanar no, eh?
6: No, l'església.
8: El campanar és una antihistòria, no? Uh-huh. Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada. Val. Perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Vale? Llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'orgue és del 1775... 75 comencen el 76, firmen el contracte. Val. I el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'àngel, no? Pues llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarreguen amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs. Uh-huh. Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte, però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò. Total, que aquest home, no sé si és que es va cansar, o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida, total, que l'home agafa i se'n va. I deixa la retaula a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
6: Val.
8: Llavors, en aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no els volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue, per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donant més reals.
6: Més pes.
8: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor, Lluís Bonifàs, que és un escultor que d'aquest senyor, el Salvador, us en pot explicar més. Total, que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte. Tot això, gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
6: Vaja.
8: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte, i al cap d'un any, quan el 1776, ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més, devien tenir una entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'arca, sí. No? Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això, perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
6: D'acord. Molt bé. Amb un organer que n'hem parlat en moltes ocasions.
8: El Ludwig, no?
6: Correcte.
8: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció. Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Uh-huh. Però, bueno. Uh-huh. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Barenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
6: Ostres!
8: Qui va avançar diners, qui es va tornar...
6: Va. Clar, perquè aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, yes. Però que costava molts diners. No construir un orgue.
9: 250 lliures.
6: Ostres!
9: Que havien els lliures, els jornals... Bueno, però clar. El curiós d'això és que en el contracte, el Xerrer va exigir una sèrie de pagaments, al firmar el contracte, el dia tal...
6: Clar.
9: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què hi havia posat el contracte es va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? En aquella època es va complir.
6: Era una altra manera de fer, eh?
9: Sí, sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte. El problema és que no hi havia diners.
6: No, clar.
9: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors, l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue. El tema és que no eren suficients. Llavors, el que estava dient ara el Xavier abans és que hi ha una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Perquè no només hi havia les despeses del xerrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors. Hi havia un munt de despeses. D'això està tot el cost que va allí. El dia que es va pagar, la còpia del rebut, és espectacular. Sí, la casa de lloguer on va estar ell treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Xavier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775,
8: sis,
9: que és quan es firma, però això queda clar el que diu. I llavors moltes traduccions diuen vull una casa amb
8: taula,
9: i les traduccions posen, o les transcripcions, sis cadires i mestre d'obra, vale? Menjador i mestre d'obra.
8: Mestre de casa.
9: Mestre de casa. I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí, que sis, i llegint, era llits. Volem una casa que hi hagi
8: llits, cadires, mestressa de casa,
9: no un mestre d'obra, sinó una mestressa de casa.
6: De casa,
9: i una taula de menjador, vale?
6: Ostres.
9: Llavors, que, no sé si algú que entengués o algú es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però té més lògic que sigui així, que ho vas
6: clar,
9: sis.
6: Clar.
9: Perquè si fossin sis cadires, com podem pensar, ell anava amb un, ell era organista, amb cinc ajudants per fer...
6: Clar, sí,
8: però hagués posat cinc llits, també.
6: Clar, no només cadires, no?
9: No hi hauria de dormir, però... Bueno, doncs això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no hi havia prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
8: El mossèn Almatell,
9: va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els prohoms els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners. Sí. No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses. I després es veu com li van tornant els diners en els anys següents.
6: D'acord.
9: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent. No?
6: Ostres, que interessant.
8: Fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà.
9: Tot escoltat és en català, tot en català.
6: Sí,
9: i el bisbe cardenal de Barcelona va firmar en castellà. Va tancar el llibre de contes.
6: Sí.
8: On acaba el llibre aquest de pergamí. Clar,
9: que és l'última firma d'ell i tot firmat.
6: Sí.
9: Curiós.
6: I per què aquest constructor?
8: Perquè estava a Valls.
6: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
8: Jo no crec que...
6: No perquè tingués bones referències ni...
9: Va haver molts problemes amb l'organer, amb aquest, perquè hi havia una família d'organers que de tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organers, que feien els orgues, i que era suís, i va vindre amb tècniques d'organeria a Alemanya, del centre d'Europa.
6: I no els agradava massa.
9: I no els agradava, els havia una mica de xins, però com que, jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
8: Perquè el Xerrer va estar treballant a Valls.
9: Aquest home era de Valls.
8: Perdó, a Lleida també va estar.
9: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar, vés a Vendrell a fer això.
6: I després els anys acabat demostrant que és dels millors constructors d'orgues barrocs.
9: De 18, segur.
6: Segur,
8: No, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa, els xerres el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir aquell senyor que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres diu en una vitrina al Museu de la Música de Ginebra, tenim tres tubs del xerre, vostès en tenen 1.900.
6: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
8: Però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa.
6: Ja.
8: Perquè, esclar, amb aquest llibre diu lloguer per obrar l'orgue i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. Uh-huh. Llavors, bueno, amb gent que han estat treballant al Cambreu, doncs, bueno, ens han pogut situar més o menys on es va fer, on es va obrar l'orgue, no?
6: Val.
8: Que era a la placeta de les Garrofes.
6: Les Garrofes que coneixem avui en dia.
8: Sí, perquè no, és que va canviar una mica, no?
6: Arquitectònicament, sí. Urbanísticament era diferent.
8: Això, l'exposició aquesta, una d'aquestes, intentarem potser ubicar-ho una mica.
6: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat la història, sí, és evident que amb 250 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava, aquest orgue. Això, actes, moltíssims actes, i us tinc apuntats, Una desena de concerts, tres conferències, dues exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. pel cap baix, això, eh?
8: Potser hi haurà alguna cosa més.
6: Jo per això ho dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orga, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes, i després ja en seguirem parlant, si us sembla, que si no, no acabaríem mai, d'anar explicant una mica la programació de l'orga. Això, potser les exposicions, o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril, són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència, que va una mica lligada també a l'exposició.
8: No, es farà quan hi hagi les... O sigui, al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li han donat, li han dit del traç al so, la gènesis del nostre orga, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
6: D'acord.
8: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador, i jo l'ajudaré, farem una conferència al mateix lloc, que seran les sales d'exposicions de la biblioteca. Bueno, que ja he dit on fan la presentació del llibre.
6: Sí, el Pardo.
8: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
6: Molt
8: bé. Que vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
6: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
8: La conferència serà el dia 29.
6: 29 d'abril, a la sala de Porta del Pardo, a l'exposició que s'inaugurarà quan, l'exposició?
8: El 10 d'abril.
6: 10 d'abril ja està inaugurada.
8: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
6: Molt bé.
8: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
6: Perfecte.
8: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
6: Ah,
8: el carrer Major, no sé, fulano, sotano, mangano,
6: ja,
8: ostres, el carrer de Mar, aquest, aquest, aquest, aquest. Sí,
6: mira,
8: sí.
6: Però barris aniria bé, això, Aquest barri va portar l'altre. Estaria bé, això. Hosti, que interessant.
8: Va ser una sort, Salvador, trobar aquest llibre.
6: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
8: Li van donar mossèn Berenys. I mossèn Berenys va dir, mira què m'han donat.
6: Val, i ell...
9: Però amb anonimat, sense...
6: No es va desvetllar...
8: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo, pàgina per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era fet amb pluma, transparent un cantó amb l'altre, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot està molt ben.
6: Treballava amb fions, en aquella època.
9: Més cara, segur.
6: Segur, molt més cara, seguríssim. I per què fa la música? Perquè hi ha molts concerts properament.
8: El Salvador.
6: Fem una repassada, això, fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
8: Sí, el del juny estaria.
6: Va, repassem, sisplau.
9: Però a part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Corrofió, que va ser molt interessant, molt bé, i molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orga també, vull dir, va ser un concert que l'orga també tindrà la seva part de protagonisme. Després tenim un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sogre, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro, Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Cor Sogre, basat en l'Obos Omnes, de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, així, per homes, i ha fet una versió entre...
8: Per cor femení.
9: I, pensant en la qualitat que tenen tant el cor com a directora, Montse Menezes, com a organista, les expectatives són
6: molt maques. Quin dia és, recordem-ho, això?
9: Això és el dia 22 de maig.
6: 22 de maig, a l'església,
8: clar. Sí, perquè l'hora estem...
9: Doncs en farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que fem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esbuc de Gralla, per fer peces de gralla i orga amb el Josep Mateu, i a més, amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, però que s'estaran aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
8: Bueno, quan vam fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell,
6: Això mateix. Històrics, de la gralla a nivell català.
8: Sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla va anar a parar al seu fill i ara seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orga, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert del Rigaralla, sonaria.
6: Val.
8: Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un greller local. O sigui que
9: estàs avançant, Juller.
8: Bueno, avanço una mica, no?
6: Sí,
8: però
6: sí.
8: Porten el nom.
6: Fins aquí.
8: I que ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè va, sí, té que...
6: Sí,
8: sí. És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però bueno, això ja... Una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
6: Molt bé, quin dia serà això, del juny?
8: Això serà el 5 de juny.
6: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant, sí. Després continuarà amb més Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals,
8: sí.
6: Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí.
9: Molt bé.
6: Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada del que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions, com rieu, perquè ja sabeu, un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de trifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
8: Sí, vull dir, a veure,
6: ja ho farem.
8: Hi ha una cosa que està molt clara, hem de tenir en compte que totes les persones som complicades.
6: Sí, ja,
8: vull dir,
6: que sí.
8: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per venir a fer coses a l'orgue del Vendrell, però...
6: Sí.
8: Entens?
6: S'entén.
8: A tothom li agrada, no?
6: I tant.
8: Però, llavors,
6: un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
8: Gràcies per
6: que vagi un vídeo. Fins ben aviat, fins ben aviat.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Doncs va, seguim amb més qüestions, més coses. I, de fet, aquestes píndoles històriques, aquests retalls de història que ens aporta ja de manera habitual la Gisela Alcón des de fa ja molt de temps, en diferents temporades, i que des de la darrera ja ho fa també de manera assídua i habitual amb molts temes que sempre són molt, molt, molt, molt interessants. De fet, en aquesta ocasió, la Gisela torna a tractar un tema que ella, i a més hi té una publicació, li agrada molt, que són els safarejos. La història que sempre hi ha hagut darrere els safarejos i que potser no és pas tan coneguda com ho hauria de ser. Inclús reivindicada, diria. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Encantada de tornar a estar aquí.
0: I nosaltres encantats, de poder donar-te aquest temps. I tant de bo en tinguéssim més, Però, però encantadíssims. A més, amb tota aquesta feinada que fas al darrere de buscar, d'investigar, de divulgar, d'explicar. I ara l'introducció ho deia. Crec que és un de les teves particularitats, no? El que avui parlarem.
1: Sí.
0: No? De
1: sí.
0: Particularitats. De,
1: i tant.
0: De les teves devocions.
1: Sí. Bueno, fa molt de temps que vaig darrere d'aquest tema. Sí.
0: Parlem dels safarejos.
1: Safarejos.
0: A més, tens un llibre publicat que tens, sí, que tens, sí, per aquí, eh?
1: Fer l'abogada.
0: Fer l'abogada.
1: Sí.
0: I, clar, és un llibre que convidem des d'aquí ja, que la gent, que s'acosta a Sant Jordi, que el tingui present.
1: I tant.
0: Que el pugui trobar, que el pugui comprar, que el pugui veure, que el pugui regalar. Però que intenta explicar, és el que ara farem, de fet, i potser ho farem un parell de capítols inclús, Gisela, que és explicar la connotació dels safarejos i tot el que podem extreure dels safarejos,
1: Sí.
0: Que
1: sempre s'hem quedat amb la part més superficial, no?
0: Sí.
1: Perquè si diem safareig, què pensa tothom?
0: Xafarderia, el vinagreig, no?
1: Exacte. Servia per anar a xerrar i semblava que per anar-s'ho passar bé.
0: Ja.
1: I ben lluny d'això.
0: Ja.
1: Sí, evidentment que servia per xerrar, com qualsevol lloc que hi ha, que es troben persones, no? Però té un sentit molt més important, el safareig. Però, clar, quan parlem de dones, feines de dones, què fem? Banalitzar-les i quedar-nos amb l'anècdota.
0: Sí.
1: Que era xerrar? Sí, i veurem per què i de què xerraven, no? Uh-huh. Però, clar, el sentit del safareig és molt més important. Bé,
0: de fet, també, ara, aquests darrers anys, per sort, hi ha hagut també aquesta intenció de reivindicar aquests espais. La majoria de municipis, la majoria, que no tots...
1: Que no és
0: perquè
1: el nostre.
0: El Vendrell no està passant, i no entenem per què, Però en molts municipis del Baix Penedès i fora d'aquí s'han recuperat aquests espais, s'han dignificat, i inclús s'estan utilitzant com a referència cultural, social i també reivindicativa, perquè fa... No vull dir feminisme, que també, sinó de les dones, de la feina de les dones.
1: Bé, és que és un espai, un espai que veurem que va ser molt important, va tindre moltes conseqüències bones per la vida quotidiana, i vagis allà on vagis, pràcticament a tota Europa, quan et donen el planell de la ciutat que vols conèixer, sempre hi ha aquell punt que hi ha el safareig.
0: Sí.
1: Per què? Perquè era un lloc important per la vida quotidiana.
0: Sí,
1: no?
0: Si
1: no es fa d'aquesta manera, després... a un museu hauran de construir un safareig per fer entendre a les futures generacions que quan no hi havia la màquina de rentar, com s'havia de fer i on estaven i per què servien.
0: Clar, de fet, es van deixar utilitzar fins fa no gaires anys.
1: Exacte.
0: Vull dir que dins d'aquest context històric, que estem parlant de, com a molt, 50, 60, 70 anys...
1: Mira, aquí al Vendrell, fins que tothom va tenir aigua corrent, que hi havia alguns carrers potser que van trigar una miqueta més, i després es van conservar encara uns anys més perquè hi havia gent que anava a rentar peces molt grans, els safarejos. Per tant, jo diria que els 70 va ser potser cap al final.
0: Però això fa 4 dies.
1: Fa 4 dies.
0: Dels 70, no? És a dir, amb aquesta mirada històrica,
1: històrica
0: fa 4 dies.
1: Res,
0: és a dir, que és el que trobem en aquest llibre, hi han molts testimonis vius.
1: Vius.
0: I que expliquen
1: i
0: que
1: tant,
0: elles anaven a rentar els safarejos.
1: Jo, de fet, aquest llibre he d'agrair a més de 100 persones que van voler parlar amb mi i em van regalar els seus records.
0: Ostres.
1: De 100 de tota la comarca.
0: Sí.
1: Perquè vaig anar per tota la comarca, no? I va ser tan enriquidor. Sí que està molt bé fer el catàleg de tots els safarejos, però després aquest parlar, que t'expliquin el que sentien, el mal que els hi feia, el fred a l'hivern, el fred a les mans, quanta roba havien de rentar, què es rentava, i cadascú t'anava explicant la seva, no? Va ser enriquidor, jo, agraïdíssima, agraïdíssima.
0: Que bé.
1: Tant amb les persones que vaig parlar, també com la generositat de persones que em van cedir fotografies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí el Vendrell, el Clavetaire, el Jaume Domingo i la Montse Canyelles són tres persones que em van facilitar. Hi ha imatges també inèdites d'aquest safareig que tenim aquí, que me les va donar la Montserrat Canyelles.
0: Que està aquí...
1: aquí davant.
0: Carretera Sant Oliva, aquí a tocar.
1: Aquí.
0: Allà a Camp d'Esports, per entendre'ns.
1: Sí,
0: i que tothom
1: sí.
0: El té molt... Jo crec que tothom el coneix, aquest espai. Tothom,
1: sí.
0: Potser a vegades no hi passa l'atenció que s'ha de parar, però tothom coneix que hi ha uns safarejos.
1: Sí,
0: estan
1: sí.
0: molt malmesos.
1: Molt,
0: a través
1: molt.
0: De la teva intervenció es van com mig netejar, es van ballar...
1: Es van ballar.
0: Però tornen a estar força fotuts.
1: Sí, sí, és una llàstima, perquè és un espai tan maco, no?
0: Sí.
1: Si vas per la comarca... A la comarca n'hem tingut uns 25, excepte Bellvei, que no n'ha tingut. Tenia una bassa, però no tenia safareig. Tots els altres municipis tenien safareig. N'hi ha molts, molts, que estan dignificats i
0: clar,
1: senyalitzats
0: clar,
1: i que hi pots anar, fins i tot hi fan espectacles.
0: Clar. És que és molt comú, no? Ara que fa no pas gaire, bé, fa un mes que vam tenir el 8 de març, molts actes a molts municipis es feien allà.
1: Sí,
0: o es fan
1: sí.
0: allà,
1: Mira, de fet, a Reus... Vam fer el 8 de març un programa de ràdio, que és amb Mirada de Dona, es va fer dintre el safareig, que és un espai, és una sala.
0: Clar.
1: I es presenten llibres, hi ha exposicions,
0: clar,
1: hi ha molts actes.
0: Que...
1: Vull dir que molt dignificat i bé. Molt bé, molt bé.
0: Encara no hem començat, La secció com a tal encara no l'hem començat, I ja portem 6 minuts llargs. Per això que reservem sempre tot l'espai. Bé, entrem en matèria. Per on comencem? Què ens expliques?
1: Bé, el per què.
0: Val.
1: Per desmitificar ja si era un espai d'anar a xerrar i d'anar a criticar. Ho podia ser, però no era aquest l'objectiu. L'objectiu va ser que al segle XIX hi ha un corrent higienista a tota Europa perquè... Hi ha epidèmies a tota Europa que maten una gran part de la societat.
0: Sí.
1: Llavors, per primera vegada s'encara la malaltia com un problema social. Com? Què es pot fer per evitar les epidèmies, per no, que no hi hagi tants contagis? Es prenen tres decisions importants. Una és el clavegueram a tots els pobles, municipis, ciutats. L'altra, l'aigua potable, control de les aigües, i tercera, la higiene. I a la higiene entra el rentar la roba amb aigua neta, això és molt important, i sabó, amb més regularitat de la que es feia.
0: Val.
1: Perquè la gent es rentava poc. I després també la higiene personal, que sigui una mica més regular del que era.
0: Més curosa.
1: Ah, clar. Com es farà el control de neteja de la roba? Fent safaretjos. Per tant, al segle XIX es construeixen un munt de safaretjos per a tota Europa, inclòs el Vendrell. I qui serà la mà executora d'això? Les dones.
0: Les dones.
1: Per tant, a les dones se'ls posarà un safareig normalment a l'entrada del poble, prop d'allà on hi hagi entrada d'aigua, i elles seran les encarregades de controlar la higiene familiar, que si controlem la higiene familiar, controlarem la higiene del nostre entorn, del nostre municipi, i així millorarà aquesta situació tan terrible.
0: Val.
1: Que mirava un diari de Reus de l'època i deia que l'esperança de vida era de 35 anys, la mitjana. Llavors, clar, la mortalitat infantil era altíssima. Clar, i hi havia moltíssimes epidèmies. Diftèria, escarlatina, xarampió, diftèria, verola... Clar, i què demanaven? Aïllament dels malalts, vacunes, desinfectar roba i habitacions i controls d'aigües brutes. Vull dir, com a mesura sanitària tenim rentar la roba. Bé, que importantíssim. El Ildefons Cerdà, el famós polític, explica que al segle XIX la gent... portava la roba entre 10 i 15 dies.
0: Sense rentar, clar.
1: Sense rentar. Llavors, s'havia de rentar una roba que tenia 10 i 15 dies d'ús. Ara, per un moment, pensem també, aquella roba s'embrutava de veritat.
0: No, clar.
1: No com ara.
0: No, clar, carrer sense asfaltar...
1: Aquí anava.
0: Ah, perdó.
1: Exacte. No, aquí. No, aquí. no ens ho podem imaginar com ara, no? De dir, perquè ens llevem, ens dutxem...
0: Tot net, més o menys net. Sí,
1: sí, ens canviem peus, tal. Però, sí, clar, això que dius, carrer sense asfaltar, animals que anaven pel carrer, clar, hi havia cavalls, no?, que eren els que anaven pel carrer, sí, més i deixaven la brutícia.
0: Claveguera sense canalitzar.
1: Aquí. Tirar aigües brutes al carrer. Sí. I llavors, clar, dones amb les faldilles llargues, que allò ho anaven escombrant i entrant cap a casa, o amb les sabates, amb les espardenyes, que tampoc es canviaven, aquelles sabates. Llavors, clar, tota aquesta font, no?, entrava cap a casa. I també pensem que hi havia moltes cases que tenien animals, convivien, no? La part baixa segurament tenien animals, o la part de dalt de tot. Llavors, clar, la convivència amb tot això era un caldo de cultiu,
0: clar, i teníem aquestes epidèmies. Aquests casos d'infeccions vàries i que segurament es devien propagar molt, molt, molt ràpidament.
1: Molt, clar. Què fem ara? Ens rentem, ens dutxem, la roba no dura gaire,
0: no?
1: Ens rentem. A vegades quasi rentem sobre net,
0: sí,
1: no? Doncs, clar, pensem en una roba de 15 dies... L'angúnia, també. Clar. Qui havia de rentar-la, eh?
0: Clar, clar. I, a més, suposo que també en parlarem, la roba d'abans.
1: Sí.
0: Clar que estem parlant, no, de robes apalfades moltes vegades, robes gruixudes, pensades per durar...
1: Sí, clar, clar.
0: Que és a dir, que encara eren més...
1: Havia de ser difícil.
0: Exacte, que eren més comuns que poguessin arrossegar tota aquesta brutícia que dèiem, i després renta-ho.
1: Exacte.
0: Renta.
1: Que ho rentin.
0: Clar, renta una faldilla d'aquestes, que ja devia passar
1: lo
0: seu, mullada... Doncs quan devia pesar, allò?
1: Mira, la roba mullada, perquè a vegades, clar, anaven a rentar el safareig i havien de prendre la roba mullada cap a casa per estendre la casa, si no podien esperar. La roba mullada pesa 4 vegades més que la roba seca.
0: Clar.
1: Per tant, les dones que anaven al safareig, si prenien roba seca, era una cosa. Però si havien de tornar amb la roba mullada, allò devia ser un drama.
0: Clar. Ostres, quina...
1: Sí, sí. Imagina't si era un espai lúdic.
0: Correcte, exacte, que anaven perquè volien,
1: clar,
0: no?, en certa manera.
1: I el bé que se devien passar, sí, amb aquest tipus de roba, no?
0: Clar, això. I això, estem parlant de l'hivern, de fred, d'aigua gelada...
1: Sí, sí. No s'ha valorat.
0: No, no, jo crec que no.
1: No, no, no.
0: I a vegades això ho percebem com... Potser perquè ara ho hem banalitzat, no?, de rentar la roba. Clar, ens ho fa una rentadora.
1: Màquines.
0: És allò com, bé, rentar la roba ho pot fer un nen de 6 anys, no?, que li ensenyes a posar. Però, clar, no és així, eh?
1: No és això. No. Llavors, clar, davant d'aquesta situació, comencen a construir els safaretjos. Aquí li diem safareig. Hi ha llocs que li diuen rentadors. Aquí hem agafat la paraula d'origen àrab, que és sàric, que vol dir bassal, només.
0: Val.
1: I es construeixen, que tenen normalment dos cossos, una que és per ensabonar i l'altra que és per esbaldir. N'hi ha que tenen tauladeta per evitar el sol de l'estiu o la pluja, n'hi ha que eren a l'aire lliure, i aquí al Vendrell també en teníem un, que en molts llocs de la comarca, que era el dels infecciosos.
0: Val.
1: Perquè quan hi havia algú que estava malalt o se sospitava que estava malalt, hi havia un que l'Ajuntament tenia la clau i anava a rentar la roba d'aquesta persona a part.
0: Ja.
1: No? Perquè, clar, en
0: per
1: èpoques...
0: evitar justament això.
1: Exacte, contagis. I algun lloc de la comarca també em van explicar que quan hi havia un difunt, la roba del difunt també es anava a l'altre safareig, el dels infecciosos.
0: Que...
1: I no es rentava allà on es rentaven la roba de la gent,
0: sí,
1: doncs, corrent.
0: Sí, els safarejos comuns,
1: Quan vaig fer el llibre també li vaig demanar a la doctora Anna Lavara, que ara ja s'ha jubilat, que viu a Sant Oliva, li vaig dir, des del punt de vista mèdic, una dona que havia d'anar a rentar cada setmana al safareig, com es notava això a la seva salut? I em va dir, clar, problemes ossis, reumàtics... dèrmics, no? Perquè la pell, això que dèiem, a l'hivern moltes em deien que anaven, hi havia una capeta de gel i amb el colze trencaven el gel, i clar, sense guants i sense sabons fins, Llavors, clar, posa les mans a dintre i renta la roba de tota la teva família,
0: clar,
1: que com a mínim serien tres, no? Hi havia

0: La mare estava malalta i li tocava amb ella anar a rentar la roba de la família. I clar, quan obria aquella roba, que igual havia estat allí desada dos o tres dies, no? Ella tenia angúnia i tenia... Sí. Però clar, li tocava i sabia,
1: sabia
0: de fer.
1: De fer clar,
0: i és el que et deien, sabia de fer i ho feia,
1: ja,
0: però li feia angúnia. Vull dir que és una cosa que també l'hauríem de tenir en compte.
1: És veritat, sí, que també es sobresuposa també això, no? Que, que una dona té la capacitat d'afrontar aquestes situacions, de netejar malalts, de...
0: Sí, sí.
1: I clar, clar, és evident que com tots,
0: sí.
1: Doncs a vegades hi ha certes...
0: No, no, i això havia de ser molt dur, molt dur. I també, el que era, també, vaja, a mi em va xocar molt, era les normes no escrites que hi havia al safareig, no?
1: Val.
0: Perquè, clar, es podia rentar tot el safareig? Em van dir no. No ho deien lloc, que no. Però ja hi havia com unes normes no escrites i, per exemple, els bolquers dels nens petits, no.
1: No es podien netejar.
0: Els posaven en remull a casa i quan ja quasi estaven nets anaven al safareig per fer l'última ensabonada, esbaldida i el sol, no? Si podia ser. Els panyos, que deien, tampoc.
1: Va.
0: Això havia de venir també bastant net de casa. Clar, imagina't que traginaven ja roba mullada cap al safareig.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes dues coses eren les que mai. Després, per Setmana Santa no es rentava. I coses que em van xocar molt, perquè, clar, parlem d'uns anys que... Eren... Ara sembla que amb el reciclatge s'hagi inventat tot, però el reciclatge fa molts anys que va. Em va arribar molt al cor una senyora de Masllorenç que em va dir que una de les coses que li costava més rentar eren aquells sacs que hi havia a les botigues, que dintre hi havia l'arròs, de quilos,
1: sí.
0: Que igual eren de jo no sé...
1: De roba de sac, no?
0: De roba, que era com de cotó,
1: sí.
0: I llavors a les botigues els hi donaven... I anava a rentar per treure les lletres.
1: Uau.
0: O de sucre, d'arròs,
1: sí,
0: de coses
1: sí,
0: d'aquestes. Sí. I que el que costava treure les lletres per poder fer servir aquella roba per apedassar, o per fer un coixí, o per fer una tira, per arreglar alguna cosa.
1: Clar.
0: I a mi aquestes coses, la veritat que... I és història viva, perquè... ho explicaven,
1: sí, sí, sí,
0: ho explicaven
1: sí, sí, sí.
0: Elles de primera mà.
1: I quan parles de normes, clar, suposo que també, no sé, si per poder anar-hi, si hi havia algun ordre...
0: Exacte.
1: No, allò, qui podia anar-hi, quan hi anaves, quin dia anaves, a quina hora hi anaves, no?
0: La majoria els agradava molt anar-hi amb dilluns, perquè la roba, com que el cap de setmana no hi anava ningú, doncs l'aigua aquella corria i agradava molt. Algunes posaven la roba en estova el diumenge, t'ho imagina't, eh? Diumenge posar la roba en estova per anar-hi el dilluns. Hi havia qui tenia el dia fixo, els que anaven els dilluns, els que anaven el dimecres, i després... amb qui es trobaven, anaven mares i filles moltes vegades, n'hi havia que tenien el seu lloc, que una era molt baixeta, hi havia una pedreta allí per pujar i poder rentar més bé, sí que hi havia tot una història.
1: Com un ordre, no? Que
0: sí.
1: No escrit,
0: no
1: però
0: escrit,
1: que tothom respectava.
0: Però un ordre, sí. Uh-huh. I clar, hi anaven carregades aquestes dones cap allí, perquè feien el sabó, que es feia a casa... prenien el lleixiu. Si la pedra no era prou rugosa, hi havia qui també prenia la fusta al safareig. Vull dir que tela, eh? Anaven carregades la roba, la fusta. Hi havia qui tenia pala. Si els baixos, per exemple, els pantalons estaven molt bruts, una pala per picar o un raspall per raspallar. Qui tenia sort i tenia lleixiu, també hem de pensar que el lleixiu era un bé molt preuat, era car, i també una senyora em va dir a mi m'havia de durar un mes una ampolla de lleixiu. I eren ampolles de vidre, no com ara de plàstic que no pesa. Llavors, vigilar que aquella ampolla no caigués i es trenqués, no? I el sabó. Vull dir que era tot una moguda anar a rentar.
1: I els sabors... Fets a casa, també entenc,
0: casa.
1: No?
0: Amb
1: la
0: sosa
1: càustica,
0: sí.
1: La cendra, el greix, no?
0: Sí.
1: Que aquests sabors també per la pell ja van molt bé, eh? Per la roba segurament devia anar molt
0: clar.
1: Bé, però per la pell, i t'ho explico.
0: Per la pell, és que a part de l'aigua gelada a l'hivern, a més aquest sabó, que déu-n'hi-do. I si hi havia lleixiu, també posant les mans dintre el lleixiu, no?
1: Sí, sí.
0: És, bueno... Per tant, i fixem-nos que a poc es crea un espai de dones... un espai que allí només

0: no hi va rentar mai un home, és un espai exclusivament. Pensem, els homes anaven a treballar i el diumenge anaven al cafè. Les dones, el diumenge moltes, estem parlant de dones d'una classe social no alta, eh? El diumenge posaven la roba en estova, moltes pel dilluns anar al safareig. Per tant, eren dones que no tenien pràcticament ni descans, no? Estaven treballant tots els dies de la setmana.
1: El que sí que es converteix al safareig, ja hem dit, i ho descartem, que no era un punt lúdic ni molt menys, era un lloc per anar a treballar, i de quina manera, però que al mateix temps sí que es convertia en un punt social.
0: Exacte.
1: Que era, segurament, les poques estones que les dones podien sociabilitzar.
0: Aquí està. La importància gran del safareig, a part de la higiènica i mesures sanitàries, és aquesta. Perquè les dones tenien dos llocs, o anar a missa, on al safareig, on te trobaven dones iguals a elles. Una dada que crec que és molt interessant. El 1877, aquí al Vendrell, que hi havia uns 5.000 habitants, hi havia 2.708 dones, eh? 2.708. 2.110 eren analfabetes. Llavors, ara posem-nos a 1877. Dones analfabetes que no poden trobar informació enlloc, però que els hi toca tirar endavant una família. Han de cuinar, han de curar, han de rentar, han de netejar, han de comprar, han de fer tot. Sense instrucció, perquè la majoria tenien una instrucció tan bàsica, no podien trobar informació enlloc. Perquè ara jo li dic a la IA com fer això i m'ho explica i no cal que sàpiga res. No?
1: O un tutorial d'aquests.
0: Exacte. On anaven aquestes dones a preguntar? Clar, per tant, el safareig es va convertir en l'àgora de les dones d'aprendre de les unes a les altres.
1: Clar. No, perdona.
0: No, digues-ho.
1: No, això, com curar, el que deies, eh? Receptes, tinc aquest problema, com ho podem fer?
0: Els problemes, no? Fins i tot de sexe.
1: Seguro, clar.
0: Perquè
1: clar,
0: no tenien
1: clar.
0: Cap mena de noció de...
1: Sí.
0: Llavors, clar, i moltes anaven mares i filles, perquè les filles anessin aprenent de les mares i ja anaven sentint i alguns temes que eren importants de la vida quotidiana. I abans he dit això del cafè, amb molt de respecte vull dir això,
1: perquè
0: els homes anaven al cafè i allí parlaven dels seus temes, que devien ser importants també, però moltes vegades als cafès d'homes es parlava de si jo manés i jo faria, no? Es criticava potser una mica de política i tal, que en definitiva no solucionava els problemes que tenien. Però elles
1: sí que ho feien.
0: Allí havien de... La meva sogra té una llaga i no sé com li he de curar, i una li havia dit, doncs mira, fes-ho així, fes-ho així, o la meva nena està malalta, o m'han regalat, jo què sé, un conill, com el podria fer per guisar-lo, no? Tota la vida quotidiana s'havia de resoldre en algun lloc, entre iguals.
1: Clar, que bé. Hòstia, la importància dels safarejos...
0: La importància.
1: Ens hem quedat sense temps, ja.
0: Ah, que no em diguis. Estem a la meitat, eh?
1: Doncs el que ja hem fet en altres ocasions. Parto dels safarejos.
0: Molt bé.
1: Ens retrobem ben aviat. Fem part dos dels safarejos. Sí. A veure si podem incloure els safarejos vendrellencs, que tenim intenció de parlar-ne.
0: Sí.
1: I si no és el capítol 2, serà el capítol 3.
0: D'acord.
1: Anirem fent capítols.
0: Molt bé, que dona molt, eh?
1: Per això dic, per nostre cap problema.
0: Molt bé.
1: Gisela, gràcies, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Fins ben aviat.
0: Fins aviat.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va. Et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no? En certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no? Aquestes
1: Abans
0: la foto era com... Fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: qui. Completament, no? Sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Que els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: és veritat. El
1: temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: No fem fotos com això, per pum, scroll, amunt i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la poses en el teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet a... perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no?
0: Sí,
1: potser
0: sí, sí.
1: De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
0: no,
1: perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent no té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, clar, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les
0: sí.
1: coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot clar, està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
1: Sí.
0: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però va, és això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats.
0: Clar.
1: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això, que feia amb aquests vídeos.
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97.
1: Sí.
0: M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel...
1: Sí.
0: Pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, per una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis del qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, també,
1: sí.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia
1: finalment...
0: és en espai públic,
1: sí.
0: si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic
1: clar.
0: O per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic que em va quedar com bastant gravat era d'una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir... Clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant. Però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia
1: clar.
0: Per la família d'aquella persona.
1: Sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
1: hi ha
0: com una certa exposició,
1: no? Sí.
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar.
1: Sí.
0: Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'únic que a vegades hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho
1: sí.
0: i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé.
1: Tens
0: pinta de fer moltes fotos, eh, tu, Maria?
1: No,
0: o
1: sí.
0: no? Sí, no?
1: Sí, sí, veus? Sí. I les borro totes després, també, eh?
0: Bueno.
1: És d'allò que em fas 20 i tenc aquestes... Bueno,
0: també quan ja queda espai a Google Fotos et toca borrar. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no? En
1: Perfecte,
0: principi?
1: Sí.
0: Sí? Renovem en directe?
1: Renovem.
0: Doncs,
1: renovada. No ho hem parlat, això és veritat, és en directe.
0: Bueno, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: com ens agrada començar noves coses, noves seccions, contingut xulo i, a més, amb persones més encara i més xules encara. Quim Sicart, com estàs?
1: Bona, espera, molt bé i molt il·lusionat d'estar aquí.
0: Ostres, de veritat, abans ja t'ho he dit i t'ho torno a dir. Em fa molta il·lusió que hi siguis, però em fa molta il·lusió que et faci il·lusió venir, de veritat.
1: Sí, sí, bueno, ja ho saps tu, que ens costa poc enredar-nos.
0: És veritat.
1: O sigui que gaudint-ho.
0: A més, clar, ja hem parlat amb tu en moltes ocasions aquí en aquest espai per les moltes coses que has fet i sempre t'ho he dit, aquest univers, això que portes a dins creativament parlant, que a mi m'entusiasma i que el tinguis una mica jo, entre cometes, a servei d'aquest espai, em fa molta il·lusió, de veritat.
1: Sí, doncs mira, ja no podem demanar més, Pere.
0: Que bé. Doncs justament és això. Ara, doncs, en quan en quan, el Quim ens acompanyarà per parlar-nos de històries, no?
1: Històries, llegendes, contalles, tradicions, una miqueta coses de quilòmetre zero que tenim per aquí a la vora i que a vegades no sempre en tenim molta quantitat, com altres indrets que hi puguin haver de Catalunya, del nostre territori, que són molt rics en llegendes i en tot això, però que hi ha llocs interessants, hi ha cosetes que crec que podem rascar i està bé treure-les a la llum.
0: Som una comarca que toca a mar, però tenim allò, un interior important, amb molta zona boscosa, amb municipis d'interior, i això ajuda, no?, aquest tipus de històries.
1: Home, sí, són ingredients, no?, dels típics, però no descartem el mar, tampoc.
0: No, i tant que
1: Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: Sí,
0: no, també és veritat, també és veritat.
1: És niu de moltes llegendes, o sigui que trobarem cosetes. I quan em vas llançar la proposta de carta blanca per deixar anar, tu ja saps que a mi m'encanta tot el tema d'històries i llegendes, i això va ser com, doncs, ara és el moment.
0: Però clar, és una cosa que a tu sempre t'ha agradat, no? I més, sé que també t'agrada investigar, és a dir, aquesta vessant creativa, aportar-la això, aquestes històries.
1: I jo sempre, mira, i me recordo d'altres entrevistes que hem fet i que he estat aquí amb tu, d'explicar, de dir que a mi el que m'agrada és explicar històries.
0: Clar,
1: i utilitzo el mitjà que en aquell moment a mi em vingui més bé, sigui la il·lustració, sigui el cinema, sigui el relat, o el que sigui, per poder transmetre allò, no? Vull dir, la meva mare, la meva àvia, sempre han sigut molt d'explicar, eren molt de recrear-se.
0: Sí.
1: I doncs, mira, i llavors aquí una miqueta vinc a fer una mica això, aquesta part més narrativa, però també m'ho he portat al terreny creatiu i dir, doncs, vaig explicar històries, però a més ho vull acompanyar d'una il·lustració que faré cada vegada, cada capítol que vingui aquí, per posar imatge a la història que estem explicant.
0: Això no té preu.
1: Estic gaudint-ho molt.
0: Que bé. És això, que és la millor manera de poder explicar i comunicar, no?
1: Sí.
0: Que és amb aquesta vessant artística teva i amb aquesta mirada particular teva, això, no?, de trobar històries que poden ser reals, que són reals, sí, no, potser sí, potser no, no?
1: Exacte. Sí que tenen totes les històries un punt, per exemple, per dir-ho, geogràfic localitzable, no? De dir, totes s'ubicaran a un lloc perquè he anat remenant per la zona, i també hi ha la part de voler donar a conèixer aquests indrets que tenim potser a la vora i que potser mai els hem parat atenció o no els hem donat l'atenció que es mereixerien, no? De dir, vale, anem a conèixer territori i anem a veure, doncs, què ens pot explicar cada raconet. O sigui, una mica farem tota aquesta divulgació, trajectòria...
0: Que bé. Sí. Ho hem d'entomar així, amb això, de bé, pot ser veritat, no pot ser veritat...
1: Sí, que cadascú interpreti... Les llegendes, al final, són una mica això, que, de fet, mira, t'ho portava, perquè veus, aquí porto una mica de col·lecció de trastos que tinc jo, de llibres. Tenim el costumari català de Joan Amades, tenim autors de la zona del Penedès que també han fet molta divulgació, també tenim, per exemple, el Ramon Marrugat amb les narracions llegendàries del Penedès, també tenim Joan Perucho, per exemple, i justament ara fa poquet que ha arribat a les meves mans aquest llibre de l'Àngel Gasol, que són llegendes, contalles i tradicions de Valls, que també és molt xulo. I en aquell llibre, precisament, en el pròleg, que ens explica una mica, per diferenciar, per aclarir-nos, quins són els conceptes de llegenda, contalla i tradició.
0: Bona.
1: Una miqueta, mira, la llegenda, el que tots coneixem, el que viu segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és una narració popular d'esdeveniments, sovint amb un fons real, això que dèiem, no?
0: Sí.
1: Però transformat per la tradició. I aquesta transformació és aquest punt d'imaginari que la gent, la societat, hem anat posant mica en mica, no?, com capes de vernís sobre per anar vestint la història. Una contalla seria allò que un conte, és a dir, un conte, que vindria a ser una narració generalment breu d'uns fets reals, llegendaris o ficticis, amb intenció una mica d'entretenir, de divulgar, divertir o moralitzar. I la tradició seria la transmissió oral entre generacions de fets històrics, creences, doctrines, etc, etc. Llavors, dintre de tots aquests paraigües, les persones les hem anat transmetent durant al llarg de les generacions i cadascú potser posant una mica cullerada de la seva part i la història va agafant una forma que es va convertint en aquest imaginari col·lectiu.
0: Sí, sí. No? Que això uneix una mica aquestes tres parts, la llegenda, la contaia i la tradició, no? que tot i que potser l'origen és una mica diferent, però al cap i així acaben sent transmissions orals entre generacions, entre famílies, que fa que això, que hi anem posant capes de vernís, com tu bé deies, i acaben sent el que ens arriben a nosaltres. O no, torno a dir,
1: O no, i ha que sigui això el nostre públic el que decideixi fins a quin punt creure-s'ho o entrar dintre la història.
0: Doncs ara sí, amb aquesta bona introducció, excel·lent introducció, anem a conèixer la història d'avui.
1: Molt bé, anem a veure el capítol 1, perquè t'aniré presentant cada vegada que vingui un capítol, i el capítol d'avui, el capítol 1 es titula El negre d'Albinyana.
0: El negre d'Albinyana.
1: El negre d'Albinyana, és un títol una mica, una història una mica amb matisos misteriosos aquí, doncs bé, ja anem a entrar.
0: Vinga, sisplau.
1: Perquè hi ha llocs que, com segurament sabràs, doncs que guarden memòries, i n'hi ha d'altres que custodien llegendes. I avui ens endinsem en un dels racons més amagats i fascinants del Baix Penedès, que és la cova de Vallmajor, dintre del terme d'Albinyana. No sé si et sona, la coneixies?
0: Sí, no he anat mai, però evidentment que per anomenada la coneixem.
1: Sí, és un nom que la gent que són de la zona ens vol ressonar. Per molt que encara no n'hi hem anat. Doncs aquí, a la cova, es murmura encara una d'aquelles històries que passen de generació en generació, que és la del negre d'Albinyana. I és un nom que ressona entre els arbres quan el sol cau i quan el vent s'endinsa entre les coves, que hi ha gent que potser n'ha sentit de parlar, o potser no, però aquesta cavitat natural guarda històries que es perden en els ecos del temps. Perquè ens fem una idea, una mica ubicats. La cova de Vallmajor se situa a la vessant est del massís de Bonastre i està declarada, ojo, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, poca conya, i ha estat, i és, un refugi natural durant segles, tant per fauna com per persones, perquè està en una posició elevada, amb bona visibilitat, protegida dels vents de ponent, i segons la tradició oral, també es diu que durant la Guerra Civil Espanyola, doncs els veïns d'Albinyana i del voltant s'hi amagaven durant els bombardejos. Però el seu ús com a refugi ja és molt més antic. De fet, els historiadors arqueològics doncs apunten que la cova ja era utilitzada durant la prehistòria, perquè dins s'hi han trobat restes ceràmiques, pintures rupestres i indicis d'ocupació humana del període neolític. És a dir, que la converteix en un testimoni viu de milers d'anys d'història aquí a la comarca.
0: I a més, les coves, les baumes...
1: Tot això...
0: També són niu de llegendes.
1: Tot el que tingui un foradet una mica fosc o misteriós...
0: Correcte, allò que es pugui amagar alguna cosa,
1: ja dona peu.
0: Llegendes.
1: I evidentment, doncs, com la història demostra, doncs, la gent se l'ha fet seva, i precisament doncs, per aquest fet doncs, la llegenda també hi ha fet niu
0: i
1: molt bonament.
0: Així, el negre d'Albinyana parteix d'aquesta cova.
1: Podríem dir que sí, que aquest és l'eix central de la nostra història, perquè, va, em ficaré una mica contes ara,
0: sisplau,
1: per explicar-t'ho, i anem a conèixer aquesta història del
0: Vinga,
1: negre.
0: Qui era el negre?
1: Mira, diuen, que en temps antics la còpada era l'amagatall d'un temut bandoler, conegut com el negre d'Albinyana, que era una figura misteriosa entre la realitat i el mite que assaltava els traginers que gosaven travessar tots aquells caminots. Però qui era el negre? Segons diuen el relat oral que encara es preserva, el negre era un bandoler del voltant del segle XVIII, més o menys. Les fonts divergeixen una miqueta. Però era conegut, sobretot per la seva astúcia, el seu coneixement profund del terreny i sobretot per aparèixer i desaparèixer com un ombra. Era molt sigilós i diuen que, a més, tot ell era fosc.
0: D'aquí el negre.
1: D'aquí.
0: No perquè fos un tret racial, sinó perquè...
1: Diuen, és que hi ha moltes versions. Hi ha qui diu que se'l deia el negre d'Albinyana, potser perquè tenia la pell fosca.
0: Val.
1: Que fos una persona, un home d'origen africà o crioll que hauria pogut arribar aquí a través d'un vaixell que feia escala al port de Tarragona.
0: Val.
1: I havia arribat fins a les terres d'Albinyana. O altres diuen que el sobrenom li venia pel color de les seves vestimentes, mm-hmm. o perquè la seva fama era molt temuda, no?
0: Ah.
1: S'amagava entre racons foscos, segurament assaltava de nit o aprofitant qualsevol racó més fosc, llavors tot plegat ajuda a construir aquesta àurea de foscor.
0: A més, la comarca era terra de traginers.
1: Clar,
0: és a dir,
1: clar.
0: Que s'abonava aquest tipus de vida i delinqüència.
1: Clar, el fet de la ubicació de la cova, la ruta, no? aquests camins, el que sembla clar és que diuen que saltava traginers i comerciants que travessaven aquest, precisament la ruta que va del Vendrell fins a Santes Creus, uh-huh. En una època en què el comerç del vi i l'aiguardent doncs era molt, molt abundant, mm-hmm. i era molt actiu.
0: Ostres.
1: I diuen que sempre anava sol i que duia un gran ganivet penjat del cinturó. Llavors, bueno, aquest punt, no? És on les llegendes ens fan plantejar allò de dir, ostres, com alguna llegenda pot construir-se sent un individu sol, però bueno, tenim exemples. Per exemple, tenim el Serrallonga,
0: sí.
1: El Carrasclet, el Camp de Tarragona, que van construint aquest imaginari que si anaven sols, anaven acompanyats, segurament no era una persona sola, perquè fer tantes maleses o fer tot això, doncs és
0: clar,
1: complicat.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Bé, aquí ja cadascú acaba d'omplir les llacunes d'informació sí. com consideri.
0: De fet, també els bandolers són com els nostres pirates.
1: Exacte.
0: Que sí, no?
1: És que, clar...
0: Els pirates venien de fora, no?
1: Sí.
0: I jo crec que els bandolers era la representació, no?, dels nostres pirates o,
1: sí.
0: o d'aquesta gent de mala vida, entre cometes.
1: Pirates de terra ferma.
0: Exacte.
1: O sigui, els pirates, com els coneixem tradicionalment, estaven sobre el mar i feien
0: correcte.
1: La seva feina i la seva vida al mar. I, en canvi, a terra, doncs, existia la pirateria. Això no deixa de ser una forma més de pirateria, no?, assaltar carruatges.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però amb una altra fórmula.
0: Uh-huh.
1: Doncs, precisament, diuen que el refugi del negre d'Albinyana era a l'interior de la cova de Vallmajor, com no, i que allà hi acumulava el seu botí. O sigui, no només li servia de refugi, sinó també de caixa forta,
0: sí, sí,
1: una
0: sí,
1: miqueta.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no li faltava cap luxe, inclús que tenia una cambra només per ell, amb totes les riqueses que havia anat robant.
0: Ostres.
1: I que s'havia anat construint com un palau sota terra.
0: Uh-huh.
1: I coneixia, tenia coneixements de senders, els barrancs, com ningú, i mai ningú el va poder capturar. Diuen que quan els sometents s'organitzaven per buscar-lo, ell sempre aconseguia esmunyir-se o fugir per alguna escletxa d'algun racó, d'alguna cova que ell es coneixia, i els uh-huh. altres, no? I creuen que el seu amagatall era tan laberínticament perfecte que es podia estar tranquil·lament a la seva cambra comptant el botí mentre els altres entraven per altres forats a buscar-lo, que estava seguríssim de que no el localitzaria. Sí, sí, sí.
0: Ostres, i ho podem afegir, perdona,
1: sí.
0: A la llegenda, crec, que és el tresor.
1: Ah.
0: No? És a dir...
1: Clar.
0: Això acabaria encara de culminar la llegenda, és que potser el tresor o aquelles riqueses que van acumulant el negre... potser encara estan enterrades o amagades en algun racó de...
1: Això és el que, això és el que es creu, perquè, clar, diuen que aquest personatge va morir i va morir sol.
0: Uh-huh.
1: Algunes veus diuen que va morir sol, ferit per alguna caiguda a les muntanyes,
0: uh-huh.
1: i que actualment, doncs, que encara hi reposa, que està enterrat sota una gran llosa de pedra. O d'altres creuen que va fugir cap al sud, emportant-se amb ell una part del botí, però deixant una gran part, clar, amb ell no el podia carregar tot, i que va deixar alguna altra part amagada per allà a la seva cambra a la roca, esperant tornar un altre dia per recuperar-lo, no? Tot i així, encara hi ha qui diu que les nits més silencioses, tu si t'atreveixes a visitar la cova, les cavitats de la roca encara se'n recorden d'ell, projectant ecos del dringar de les monedes de quan el negre les comptava. I... No sé. Ja, de fet, la gent gran diuen que quan eren petits, diuen, el meu pare ja m'ho deia, no vagis de nit per Vallmajor, que el negre hi vigila. I diuen que si xiules, que ell et respon.
0: Uau.
1: I que si el molestes, et fa perdre pel bosc, també. O sigui que... Aquí hi ha cadascú les seves ganes d'aventura que vulgui per endinsar-se en els boscos de Albinyana i la Cova, que bé, allà ells.
0: Ostres, allà. Jo hi aniré. Tu sí.
1: Jo sóc carn de canó d'aquestes coses i vaig entregadíssim.
0: Home, de fet, faries bones amigues amb el negre, no sé per què.
1: Home, ens podríem explicar si entres de bones, en plan, soc dels teus, sí, no? Vull dir, si vols fem tractes i ens fiquem a compartir rutes i indrets i mira, entre un i l'altre ens repartim el botí.
0: Exacte, respectem-nos i...
1: Sí. Bé, clar, tot això no deixa de ser el plantejament de si és mite, llegenda, realitat, no?
0: Clar.
1: I tot i que no hi ha documentació oficial que reculli aquest personatge, la seva figura, doncs, com dèiem, passa com amb moltes altres llegendes bandoleres. Vull dir, de fet, això, no? Al Camp de Tarragona tenim també el Carrasclet, Serrallonga cap a la zona de les Guilleries, perquè és que el bandolerisme era habitual en rutes comercials i llavors no és estranyar que l'origen de la llegenda pogués néixer degut a alguna colla de vàndals que obraven en aquesta zona i que donaven peu a que les veus corressin, que també s'expliquessin històries una mica per espantar la canalla, per advertir... És lo típic.
0: Sí,
1: de què serveixen, doncs, les
0: gent llop,
1: de les rondalles?
0: No? Exacte. Clar, és el llop.
1: No vagis al bosc, que trobaràs el llop o que trobaràs
0: el negre.
1: Tot plegat. Doncs, de fet, el que sí que queda clar és que la cova de Vallmajor, que la tenim aquí al costat, és un trosset de la memòria del Baix Penedès, perquè reuneix natura, reuneix història i llegenda, que s'entrelliguen en un sol indret.
0: Que bé, que interessant.
1: Així que haurem d'intentar veure si fem una excursió algun dia per conèixer-la una mica.
0: A la nit no sé pas.
1: Bueno.
0: Però durant el dia sí, és una bona sortida i una bona excursió.
1: És una sortida, ja et dic, molt bonica i clar, de dia la gaudeixes millor de nit, sobretot perquè a lo millor de nit la visibilitat no és la millor.
0: Exacte, per seguretat,
1: pot,
0: sí, per seguretat.
1: Exacte, per seguretat millor que ho intentem evitar. Però de dia és una ruta molt bonica i molt fàcil, a més, que de fet, si la gent que ens està veient els interessa, podem donar...
0: Vinga.
1: 5 cèntims?
0: Sisplau, i tant.
1: Perquè la puguin conèixer, la puguin realitzar.
0: Mireu,
1: La cova de Vallmajor, com hem dit, es troba a molt poca distància del nucli d'Albinyana i es pot visitar a peu, tranquil·lament, còmodament, seguint un itinerari de senderisme que està també molt ben senyalitzat amb marques vermelles i amb dibuixets de ratpenat, també, de color vermell, perquè la cova era...
0: Val.
1: Actualment no sé si encara es preserva, però era una colònia, hi havia colònies de ratpenats que estaven protegides, i llavors era una manera distintiva de saber que aquesta era la ruta cap a la cova, perquè
0: Val.
1: Per la zona trobes diferents rutes, no?, que et pots anar fent. Llavors, és una ruta molt xula, que travesses tant zones boscoses com vinyes i amb zones amb marges de pedra seca, que també són molt interessants i molt típics d'aquí. I la ruta que recomanem, la senzilla, la que també podeu trobar si busqueu al Google, Wikiloc, qualsevol cerca ràpida...
0: Seguir,
1: Sí, ja trobareu diferents opcions, però una mica la que nosaltres podem proposar ara mateix és un punt d'inici des d'Albinyana mateix, agafant el camí que passa de llarg de l'ermita de Sant Antoni, que està allà una miqueta pujant el turó. Es pot fer a peu tota la ruta tranquil·lament, o també podeu fer un tram en cotxe deixant el camí està mitjanament bé, potser no per un turisme d'aquests de ciutat tan baixos, però allò, si teniu un cotxe una miqueta potent, podeu deixar el cotxe inclús a la Masia Descansa, que està una mica més endavant de l'ermita de Sant Antoni. I llavors ja seguir el recorregut a peu.
0: Val.
1: És una distància d'uns 6 quilòmetres circular, d'una dificultat mitja, vull dir que tampoc és massa cosa.
0: Triple.
1: Amb una durada que es pot fer amb unes 2 hores i quart, tranquil·lament. Això, si no feu parada i fonda a la cova, si no feu la parada de protocol, que jo recomano que us pareu aquí un moment a contemplar les vistes que tenim de la plana, des del Montmell fins al mar, que és preciós. I si teniu més curiositat, doncs ja treure el cap a la cova. Això ja ho deixarem a...
0: Sí, home, ja que ens hi arribem.
1: Bueno, si sentiu una miqueta de dringada moneda...
0: Ai, hem de xiular.
1: I xiular, a veure si contesta. El que sí que, com a equipament recomanat, nosaltres això ho intentaré fer cada vegada que vingui perquè la gent tingui responsabilitat, calçat còmode de muntanya,
0: sempre.
1: Segur, que no us agafi allò per sorpresa.
0: Sempre.
1: Aigua, alguna cosa per picar, si aneu a l'estiu, alguna gorra, crema solar, protector, que no faci falta, i si teniu ganes d'entrar a la cova, un frontal o alguna llanterna no estaria malament, perquè bàsicament és fosca.
0: És...
1: i una corda, però això, això sobretot, si teniu ganes d'entrar-hi, però us servirà sobretot per sortir-ne, perquè l'entrada és una mica pronunciada i la roca a vegades rellisca, té una mica d'humitat i tal. O sigui que us servirà bastant, per, sobretot per tenir una mica...
2: Sisplau.
1: Però, sobretot, sobretot, i això ho recalco molt, eh? Respecte per l'entorn, que és molt important. Atenció als cartells, perquè pot ser que us trobeu algun cartell d'activitat espeleològica, que si el trobeu, respecteu també. I no ens fem els valents. Vull dir que al final és una cavitat a la roca, precaució, responsabilitat, i deixem-ho tot tal com hem trobat, que això és important.
0: No cal buscar l'amagatall profund, profund del negre, no cal.
1: Per fer-se una idea, no cal.
0: Exacte, però sí que acostar-s'hi, no? Suposo que tancar una mica els ulls i imaginar-se com devia ser aquella època, amb aquesta mirada... S'entén, eh? De llegenda, de història.
1: Exacte.
0: I de que, bueno, el negre potser sí hagués pogut ser el nostre amic.
1: Sí, sí, per què no? Aquesta mirada contemporània que ens apropi amb ell i que ens faci gaudir d'un entorn que també tenim aquí al costat, que és molt bonic i molt preciós. I xiuleu.
0: Exacte.
1: A veure què passa. Doncs bé... Però, no sé, una mica aquesta història, no sé si tu la coneixies,
0: no,
1: si sabies
0: No, gens ni mica. Segurament moltes de les històries que ens vagis explicant jo no la coneixeré.
1: Bueno.
0: Seguríssim, algunes potser sí, algunes potser no. Però, bé, per això fa que jo crec que sigui un espectador més pendent d'allò que ens expliquis i allò que ens apropis, com ha sigut l'ocasió que crec i l'audiència ho compartirà, ha sigut extraordinari. Enhorabona, de veritat.
1: Doncs, bueno,
0: enhorabona.
1: Merci, i jo seguiré indagant, seguiré remenant per aquests llibres, buscant-ne... i buscant històries que, com... No sé si ho hem comentat al principi, que la secció vaig decidir titular-la Fets Històries.
0: Fets Històries.
1: Perquè una miqueta són fets, són històries. Algun dia potser explicaré algun fet real, allò documentat, amb actes i amb escrits i coses burocràtiques més serioses. Però al final em va semblar interessant de titular-ho així, perquè tots, tant tu com jo, com tothom, són fets històries.
0: Que sí, que... No podem acabar de la millor manera. Quim, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Pere, per convidar-me.
0: Fins la propera.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tenim moltes ganes i avui parlem dels 10 anys de Guardafuegos, una banda prou coneguda que n'hem parlat moltes ocasions aquí en aquest espai. De fet, ens acompanya, com sempre dic, una bona representació d'aquesta banda vendrellenca. Baterista, Oriol Molla, com estàs?
1: Molt bé, sí? Gràcies per ser, per convidar-se.
0: T'han deixat venir?
1: Sí.
0: Està bé, això.
1: Per això estic així, no? Content, cofoi.
0: Allò que sempre hi ha el vocalista, el guitarrista, bueno, i ja està, eh?
1: Els bateristes, a vegades, sí, eh? El boss, el jefe, sí que el portem, però avui m'han deixat venir a mi.
0: Bé, fantàstic. Benvingut, Oriol.
1: Gràcies.
0: I el jefe, com diu ell, Rosendo, com estàs? Rosendo Hernández.
2: Molt bé.
0: Tot bé?
2: Bona tarda.
0: Sí?
2: Estupendo.
0: Dic, tornem a parlar, perquè, escolta, ho dic de veritat, crec que sou de les bandes que més heu passat per les meves mans, diria jo.
2: Deixa'm que faci un apunt. Potser som de les bandes que fem més coses.
0: Sí.
2: Flors a part.
0: Segurament, segurament. I no només en Guardafuegos, que ja anteriorment i en altres vides musicals també havíem parlat molt amb vosaltres.
2: Sí, el que passa que ja em comença a fallar la memòria. Ja. I ara, pensant en Guardafuegos, crec que cada cop que hem tret disc, hem vingut.
0: Sí.
2: Ara
0: sí.
2: Estem per una efemèride,
0: sí.
2: Però també hem tret música nova.
0: Sí, sí, ara en parlarem, eh?
2: No venim aquí a passejar.
0: No, és evident que quan...
2: Quan venim és perquè
0: és per tenim explicar algo. Alguna cosa.
2: Això vol dir que sempre
0: correcte,
2: tenim coses
0: és
2: i...
0: És veritat. Sí, hem parlat dels discos, de les cançons que heu anat fent, inclús hem anat fins a la sala d'assaig a parlar amb vosaltres i que
2: correcte.
0: Us hem seguit la pista, eh? I molt contents de fer-ho, deixa'm-ho dir, molt contents de
2: i
0: fer-ho.
2: I nosaltres també.
0: Abans de res, felicitats i enhorabona per aquests 10 anys, que no està gens malament.
2: Gràcies.
0: Però 10 anys en plena vitalitat, ara en parlarem, no només perquè enceteu una gira, perquè esteu tocant molt i tocareu molt, sinó perquè, ostres, ja la pròpia música i les cançons que esteu fent ara reivindiquen això, de fa anys que hi som, però encara tenim ganes d'estar-hi més. No, en
2: sí, sobretot perquè... Si et refereixes a la cançó que ha sortit ara...
0: Per exemple?
2: Que és una cançó feta intencionadament per celebrar aquests 10 anys,
0: uh-huh.
2: Representava això. És una cançó que vaig escriure després de la primera part de la gira anterior que vam fer amb l'últim disc,
0: sí.
2: Un dieto con ventana. Estàvem disfrutant molt de l'experiència. Va ser per nosaltres... Ja portàvem 8 anys quan vam començar a sortir fora de Catalunya a actuar. Va ser un repte per nosaltres. L'experiència va ser molt bona. Estàvem, i seguim, en un bon moment, molt contents, i volia reflectir tot això que ens estava passant en aquesta cançó.
0: Molt bé.
2: I per el que veig, ho he aconseguit.
0: Sí, home, jo crec que sí. Com quan empezábamos, però també, de l'altra vista, hi havia alguna cançó o inclús videoclips de, no?, de rememorant els inicis.
2: Sí.
0: O, que sí? És a dir, que ja reivindiqueu des de fa ja un temps el fet de ser-hi, eh?
2: Ah, perquè som grans ja i ens agrada obrir l'àlbum de fotos. Ell diu que no, però
1: això és
2: gran que jo, saps?
1: No, sí que és cert, en l'altre disc, en Vieta con Ventana, hi havia alguns temes, un sobretot que és el més que ha calat més amb aquest aspecte,
0: sí.
1: Que és Los Mismos de Siempre, que és un tema que va fer el Rosendo, com tots, no? Però parla una mica pues, bueno, de los mismos de siempre, de gent
0: clar.
1: Que troba sempre als concerts, que et ve a veure, que tu vas a veure, grups, diguéssim, comuns, diguéssim, famosos, gustos,
0: sí.
1: Llocs emblemàtics, i aleshores també fa referència a
0: clar.
1: Això. Però no és ben bé tot el disc,
0: No,
1: que és
0: no,
1: aquesta cançó.
0: Que
1: però bueno, sí que sí, sí, la manera que té ell d'escriure sí que hi ha algunes coses d'aquestes una mica...
0: Jo potser ara ho destaco i ho reflecteixo així perquè... Vist des de fora, eh? És a dir, ostres, una banda que us ho passeu bé tocant, que us ho passeu bé girant, que us ho passeu bé fent quilòmetres, no? És a dir, fora d'altres estereotips que avui en dia podem trobar, no? Xarxes socials, visualitzacions, vendes... No sé si és el vostre objectiu o no ho sé, eh? Però, ostres, una banda amb aquest esperit de banda de sempre, no? De tocar per passar-ho bé i arribar on puguem arribar... però sense perdre l'essència.
2: Cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: Clar.
2: Nosaltres ho hem provat tot, vull dir, nosaltres també estem a xarxes i lluitem per elles i aquell tinc al meu costat el que s'encarrega, perquè cadascú dintre del grup tenim una funció. I jo a vegades seria partidari de no fer ni pre-save ni totes aquestes coses, diria, aquí està el disco.
0: Saps? Vull dir, ja estaria, no?
2: Ja està, i sé que és així, que funciona així, i s'anuncia, tal dia sortirà el videoclip, i després
0: clar.
2: Un trosset del videoclip, i després jo seria més pràctic. Vull dir, no és que jo seria més pràctic, que jo ho veig més com antigament, no? Pues sortia un videoclip, sortia després del disc i ja està. Ara les xarxes es treballen molt i tot això. Però referent a lo que és el guardafotos, jo crec que nosaltres vam tindre un punt d'inflexió en el moment en què nosaltres ens ho vam prendre també d'una forma més seriosa, vull dir, quan vam voler obrir la zona d'actuar, no? Vam començar a sortir fora de Catalunya i llavors hem vist que això ens funcionava. Després, pensa que ara la gira que farem serà la tercera. Jo divideixo les gires d'Un billete con ventana, que van ser prop de 40 concerts, en dos parts, perquè van ser dos anys, el 24 i el 25, i aquesta compto com la tercera,
0: val.
2: La tercera gira.
0: D'acord. Però és el que deies, clar, ara tot funciona diferent. No sé si hi haurà disc físic. Si teniu pensat fer disc físic, de moment aquesta cançó que estem parlant ara es va presentar fa res, unes quantes setmanes a través de xarxes per celebrar aquest desè aniversari. Han de venir més cançons, perquè sé que han de venir més cançons, però això acabarà de completar un altre disc o no? És la continuïtat d'Un billet de conventa?
2: Això no sap ningú.
0: Val. Veus que és la manera que tot ha canviat, no?
1: Tampoc nosaltres.
2: No. El que sí que vull fer un incís és que nosaltres podríem haver dit, pues ara fem 10 anys i per celebrar el desè aniversari, pues fem una altra gira.
0: Ah, clar, un recopilatori de les cançons.
2: Sí, fem una gira i ja està. Passa que, mira, vaig voler fer aquesta cançó, vaig escriure aquesta cançó i un cop ja posats, vaig escriure una altra. Hem fet una cosa que no hem fet mai, que serà una cançó que sortirà el proper... Aprofito per anunciar-ho. El proper 10 de febrer sortirà una altra cançó, que aquesta és la primera cançó que hem gravat, que hem enregistrat, que no és nostra, que és, el que passa que hem agafat una cançó i hem donat la volta al nostre estil, això no ho havíem fet fins ara.
0: Ostres.
2: I el del desè aniversari era com una excusa de pues fem això també, que no ho hem fet mai. Clar. A més d'una altra cançó inèdita de Guardafuegos, que aniran sortint.
0: Molt bé.
2: Aniran sortint. Llavors, la primera intenció era no sortir amb les mans buides i fer una cançó, que és aquesta, com quan empezábamos, per celebrar el desè aniversari, però no sabem fer només una cançó, vam fer tres. Si formaran part d'un proper disc, no ho sabem.
0: Bueno, ja vindrà.
2: Sí.
0: Crec que dèiem que tot ha canviat molt, no suposo?
1: De moment hem volgut fer això. No és una estratègia de xarxes perquè estiguin coses sueltes o singles. El tema xarxes, una mica el resum és que hi estem perquè toca estar-hi. Però no és que... Intentem fer-ho el millor possible, però tampoc som de fer mil vídeos. Bueno, ens costa una miqueta entre tots. Ho portem perquè, en el fons, és on has d'estar.
0: Sí.
1: Això és de... Volíem gravar, volíem treure coses pels 10 anys, part de la gira, fer alguna cosa especial. Comences a parlar d'un tema, surt una altra idea, una altra, i aleshores...
0: Sí.
1: Bueno,
0: i
1: després ho veurem.
2: Que veus que funciona, perquè... nosaltres que som una mica reacis a fer aquests vídeos explicant farem aquest concert i tal, després veus que el fas, el penges i té un munt de visualitzacions. Sí. Veus que qualsevol cartell o qualsevol cosa, dic, funciona, que ens agradi, ja és una altra cosa.
0: Bueno, sí, a més, celebrar-ho d'aquesta manera, donar-ho a conèixer i celebrant-ho d'aquesta manera, la millor manera, que és a dir, celebrar que fa 10 anys que fem música, no? Jo penso que és la meva manera de fer-ho. Aquesta... A banda de promocionar-ho o de xarxes o no, certament. Clar, musicalment no ha canviat en aquests 10 anys, m'atreviria a dir, no? Des de les primeres cançons, com a Guardafuegos fins ara. Jo no hi entenc massa, no hi entenc gens de música.
1: Jo preferiria dir-li, que ha evolucionat, no? I això està
0: sí.
1: bé.
0: Sí, millor, eh?
1: Sí, millor. Però sí que va començar una mica més... També era la idea una mica del Rosendo i també primer amb el Marc quan ho parlàvem al principi de tot, de fer-ho més tipus acústic.
0: Val.
1: I això sí que ha anat evolucionant, aquest rock més americà i tal, però,
0: sí.
1: però clar, a part de la veu, que evidentment és característica i sempre és la mateixa, jo crec que a més que no ha canviat però sí ha evolucionat. A lo que hem volgut, donar-li una mica més de guitarreo sense arribar a ser un rock... urbà i aquestes coses, no sé, crec que ha sigut una evolució lògica, però crec que és fàcilment reconeixible,
0: a
1: part de la veu, evidentment, sí. sinó del tipus de música.
0: Però l'essència no ha canviat.
2: Això ho anava a dir.
0: No, l'essència no ha canviat.
2: Tenim gent que ens segueix, que ens diu, pues a mi m'agrada molt aquest últim disc, però m'agrada molt aquella cançó del segon o del tercer, vull dir, que hi ha una continuïtat. L'essència és la mateixa, al final la forma de composar és la mateixa. El que sigui el vestit, Clar, al principi la primera idea que teníem en Guardafuegos era alguna cosa encara més petit i més íntim i més acústic. La cosa va anar creixent i jo vaig passar de tocar només la guitarra acústica a tocar la guitarra elèctrica i bueno, vam agafar un so més rockero, que ja ens està bé.
3: Val. Sí.
2: Però tant el disc anterior com les cançons que sortiran o que estan sortint ara, hi ha de tot.
3: Val,
2: hi ha cançons molt acústiques, molt tranquil·les més canyeres.
0: No? Hem d'entendre també que si us heu aguantat durant aquests 10 anys com a banda, ara actual, però com us de vosaltres fa anys que toqueu junts i us coneixeu, vol dir que musicalment també us enteneu. Sé que és un hàndicap, a vegades és un tòpic, però sé que és un hàndicap, no?, d'aquest punt musical, cap on anem,
3: sí,
0: què fem, aquesta cançó o l'altra, no?
3: Sí, no
0: I entendre'ns, entre els 5 que sou, doncs...
1: Home, és complicat, eh? Qualsevol grup.
0: Clar, per 5, això, per això.
1: Amb 5 tios...
0: Caberruts tots,
1: bueno,
0: tots ells.
1: No, més que caberruts, no sé, però jo penso que, al final... tenim la sort que cada un, de moment, ha adoptat el seu rol i tampoc hi ha... No sé, es parlen les coses, s'accepten, a vegades, clar, hi ha diferències, discussions, bueno, digue-li com vulguis,
3: sí,
1: perquè
3: com vulguis, sí,
1: és normal, no? Les cançons són... El Rosendo porta una idea i tal, i a vegades s'ha de bellugar per aquí, tant el que parlem moltes vegades, tant el propi so i tal, com amb el que es vol donar a entendre amb la pròpia cançó, la lletra, etc. Però no sé, tinc la sensació que... adoptar el rol és saber on estàs, el que has de fer i no voler-te ni passar ni quedar-te curt, no sé, jo crec que de moment estàs una bona... estem ben sincronitzats els 5 amb aquest aspecte, per això dura, però...
2: Sí, perquè
1: bueno.
2: Això, si no ens aportés això, no, jo no hi seria,
0: per això, per
2: no, tindria, no tindria cap sentit.
0: Sí, per això dic. Que ara...
2: Sempre és més feixuc, el que està clar és que... i podria ser al revés, però per nosaltres sempre és més feixuc el treball de... un cop tenim les cançons, pues, com nosaltres ens ho fem tot, el fet de treure les cançons, sí, editar-les, fer la promo, això sempre és el que ens costa més. Per nosaltres el més fàcil és pujar-nos a la furgoneta i fer quilòmetres.
0: I tocar.
2: I ens ho passem pipa.
0: Clar.
2: Llavors, és que només faríem això. Tot l'altre...
1: Sí, realment
2: ens ho portem tot. Fem el management, la promo...
0: Sí.
2: Nosaltres ens diguéssim, vinga, el divendres a les 4 a tal puesto. I viviríem allà. I per nosaltres el millor passar, clar, per poder girar i per donar-te a conèixer, pues, has de fer les cançons i les has d'editar i promocionar-les.
0: Està clar. La gira ja ha començat, ja heu fet un parell de concerts, si no em feien els números, però em queden, que acabem de començar, queden, ja teniu molts bolos ja tancats, tots ells fora. Us he de preguntar... per què a fora i aquí a casa no? Per què?
2: Bona pregunta.
0: Sí? No és pas volgut, doncs?
2: No. I ara?
0: Va,
2: és
0: no,
2: molt curiós. És
0: no
2: molt
0: pot
2: curiós.
0: Ser, això? No ho entenc.
1: Jo crec que és una qüestió
2: d'estil. Ja no vull dir ni d'idioma, vull dir, perquè podria entendre... però és una qüestió d'estil.
0: Ja.
2: Nosaltres estem també molt sorpresos. Nosaltres anem aquest any. Ja vam estar molt a prop d'Extremadura l'any passat, vam estar tocant a Salamanca, però llindant amb Extremadura. Aquest any anem a Càceres i a Badajoz, però també anem a Madrid.
0: Molt bé.
2: I et quedaria esperat, perquè tinc propostes d'aquests dies que he fet aquí, a sales d'aquí, i ajuntaments. I no tinc resposta. Però després a Càceres et diuen...
0: Per això?
2: Sí, i en bones condicions, que això és el pitjor de la història. Hi ha unes condicions que dius...
0: Ostres, les que han de ser, no?
2: Sí, bueno, això
0: ja,
2: és
0: ja,
2: la cançó
0: ja,
2: d'autor,
0: ja, ja, ja,
2: no
0: ja,
2: és pas
0: sí. No, és
2: bufar i fer ampolles.
0: És veritat.
2: Dir, sí, és complicat.
1: Sí que sé que intentes uns mínims, però no penseu que els mínims són
0: ja,
1: segons
0: ja,
1: què. Vull dir,
0: ja.
1: Uns mínims... de certes coses que potser fèiem sí. Ja no fa 10 anys quan vam començar, sinó érem tots molt més joves amb altres bandes i
0: clar.
1: Tal, no? D'anar per una trista cervesa,
0: no,
1: com
0: no,
1: aquell
0: no,
1: que diu.
0: Però
1: tampoc, vull dir, per això hi ha les bones condicions. Llavors, el tema no sabem exactament per què.
0: Bueno, això, Madrid, Huesca, València, Badajoz, Càceres, com dèieu... Ostres, clar, és una gira...
2: És la tercera.
0: Per això,
2: I estem
0: per
2: aprenent, perquè la primera, doncs, clar, ens vam trobar tot. Que sí que ens vam treure l'experiència que ens va agradar molt,
0: clar.
2: Cal dir. Ostres, això què és? Sí, com ha estat? Que crec que hi ha una frase a la cançó que diu estar més cerca de lo que semblava, o algo així, no? Com era tan fàcil i no ens havíem adonat mai, que i és molt i és molt guai. I ja et dic, és la tercera i ens fan cas i estem aprenent també a organitzar les gires i això ho hem de fer així o no, però el curiós ja des de la primera és que vam veure que la resposta era molt bona. Uh-huh. Aquí també, aquí ara també ha costat, perquè en principi doncs, suposo que necessites una constància perquè la gent et faci cas, i aquí, ara quan estem tocant aquí, el primer que no sé si, sí, el primer concert de la gira va ser coincidint amb l'efemèride del primer concert que feia 10 anys, i vam fer a finals d'any a Torredembarra. I vam omplir la sala. Ara, aquesta setmana passada, vam tocar l'oncle Jack, d'una sala mítica de cançó d'autor a Hospitalet, i també estava plena la sala. Cosa que anys enrere, durant aquest camí, no es passava. Ja. Nosaltres ja havíem estat a aquesta sala. Sí, hi havia 8 persones. I ara han passat 5 anys i la sala... Ah, doncs això, dius... Pues molt bé, pues estem molt contents.
0: No, i heu ajudat a que sigui així, eh?
2: I ja et dic, i la gent aquí també, ara tenim bona resposta al públic, no ens podem queixar. El que sí que ens costa trobar llocs, igual no n'hi ha tants, no sé. La qüestió és que el primer cop que, o el segon cop que vam anar a Madrid, ja vam dir, uf, què passa aquí? Ho vam viure d'una altra manera. Més que res, perquè aquí sempre estàs recolzat per la gent que et coneix, familiars, amics, i allà estàs totalment despullat. Allí no et coneix ningú.
0: Però és l'essència. Escolteu-me, doncs, la gent que vulgui desplaçar, que ho faci, que també està molt bé, desplaçar-se, viatjar i que us vinguin a veure.
2: No, i esperem
0: que vingueu aquí.
2: En un futur proper,
0: i, sisplau,
2: tornar a tocar prop de casa.
0: Programadors, públics, privats, sales, és a dir, guardafuegos valen molt la pena, us ho assegurem. De fet, xarxes socials, YouTube, tot plegat poden escoltar la teva música, la vostra música, Spotify, etc, que la gent no dubti en poder escoltar-vos. Acabarem així, doncs. Rosendo, Oriol, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: A vosaltres.
0: Per molts anys més i parlem ben aviat, eh?
2: I tant, quan tinguem disc.
0: Exacte, exacte.
1: A veure.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ja sabeu, ja podeu intuir que tot el món audiovisual, per les raons òbvies, ens agrada molt. Ens agrada parlar molt això d'imatge, de fotografia, d'art, del que implica la fotografia en l'art, entre altres moltes qüestions. I per això avui crec que és un plaer poder parlar amb una fotògrafa vendrellenca i que estic convençut que alguna fotografia d'ella ja heu vist. Gemma Lahoz, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: M'agrada la teva web que dius... Hola, sóc la Gemma, em dic Gemma, sí? I sóc fotògrafa.
1: Sí.
0: Tal qual, clar i ras.
1: Sí, però és una cosa que m'ha costat com de dir.
0: Sí?
1: Saps? Vull dir, això ja. Del síndrome de l'impostor i això, no? És com, vale, soc, o sea, de fet, a dia d'avui encara em costa de dir, de què treballa? Sóc fotògrafa. Però ho dic cada cop més començo.
0: Ja. Clar, és que també és una professió, com la diria, una mica maltractada, eh?
1: Uf, sí.
0: Hi ha molta gent que es creu fotògrafa ja de per se... Jo me'n recordo ja, i estic parlant potser de fa molts anys, que algú es comprava una pedazo càmera, la més cara que hi havia a Andorra, i se la comprava, i es pensava que era fotògrafa, ja. I ara, avui en dia, tothom amb el mòbil es pensa que és fotògraf.
1: Sí, bueno, aviam, jo penso que, primer, no fa falta tenir una bona càmera per ser bon fotògraf. Hi ha molta gent que potser amb un mòbil te fa una bona foto i una persona que es gasta un mogollon de diners amb una càmera i no sap tenir... aquest ull o aquesta intuïció o el que sigui, llavors no, o sigui, no, per mi no és un fotògraf un que té una bona càmera o no vol dir que no sigui fotògraf un que només tingui un mòbil.
0: No, saps? està clar, perquè la fotografia, ara en parlarem, tu ara ens ho explicaràs, però clar, la fotografia és llum, la fotografia és el moment, la fotografia és una emoció, no és un instant,
1: sí.
0: És que clar, no és la qüestió d'apretar un botonet o enfocar o no, la fotografia és molta cosa
1: i de vegades sort, eh? A mi em passa de vegades que és com, bueno, jo estic a la colla dels nens i clar, hi ha moments que fem un castell, es celebra, jo el que faig és fotre'm a la pinya, així, clar, vull dir, també és tenir sort i de vegades aquí captes moments que flipes, però sí que és veritat que és, o sigui, jo

0: mosset diferent, ho veieu diferent? No sé per què.
1: Clar, a mi quan em diuen, no, ostres, com captes això i tal, i és com... em surt. Clar. O sigui, no... crec que m'he fet fotògrafa, o sigui, ja ho era fotògrafa, passa que no tenia potser una càmera quan era petita.
0: Clar.
1: Però jo recordo, o sigui, jo vaig venir aquí a viure el 2008, abans vivia a Barcelona, i recordo una per via Laietana, no sé si amb els meus pares, i jo mirant amunt els edificis. Mira,
0: veus?
1: Oh, mira com és això, ta. I dir-li a meus pares i com, ala, no m'havia fixat mai.
0: Clar.
1: Tinc la sensació que a vegades mirem altres coses que altra gent no s'hi fixa.
0: És veritat. Això, aquesta mirada especial que teniu els fotògrafs, sense oblidar la tècnica, perquè també hi ha una tècnica al darrere de la fotografia. No ho oblidem.
1: Sí, sí. Aviam, jo he fet cursos de fotografia, però sí que és veritat que jo, per exemple, la meva càmera la controlo perfectament, sé com va, sé com... Però jo, per exemple, tinc una Canon, em donen una Nikon, i tinc que... és com, vale, on està... on moca el diafragma? On moca el tal,
0: yeah,
1: saps? Però sí, sé fer servir la càmera manualment.
0: Sí,
1: i sé que quan faig certes coses, que farà la foto.
0: No, està clar.
1: Saps? Llavors això s'ha de saber.
0: No, clar, si no, malament.
1: Sí,
0: encara
1: sí.
0: Que avui en dia tot estigui automatitzat i tot estigui...
1: Sí.
0: Digitalitzat, és igual, digue-li com vulguis, és evident que la tècnica s'ha de conèixer, si no malament, eh?
1: Si no malament.
0: Tornem a la Gemma professional, això, Gemma fotògrafa professional, perquè tu et dediques a la fotografia.
1: Sí.
0: I fas allò, mira, tenim una amiga en aquesta casa, aquí a la ràdio i a la tele, no vull dir el nom, que ella sempre diu, ella fa art i diu, tinc l'art per omplir-me l'ànima i l'art per omplir-me la nevera. Veig que amb tu també passa una miqueta. És a dir, bodes, bautizos i comuniones... I no ho estic menyspreant, de veritat, Gemma?
1: No, però és que l'has clavat. O sigui, quan jo el 2010 vaig fer un curs de fotografia professional, en aquell moment no em veia com... jo no volia fer bodes, bautizos i comuniones, saps? Jo volia fer com una altra cosa. I de fet, fa 2 anys que estic de manera professional. I llavors, o sigui, és que m'encanta que ho hagis dit, perquè és com... és just el que no volia fer.
0: No és frase meva, eh? Que quedi molt clar. Però clar, queda molt clar el que us passa a molts artistes, no? Però que això és bo perquè, tot i així, podeu treballar d'aquest art. Però i sou molt conscients que a vegades toca fer una sèrie de coses que igualment les feu igual de bé i meravellosament bé, i altres que potser us permet el luxe de deixar-vos una miqueta anar, no?
1: Sí, no, totalment, o sigui... De fet, jo, per exemple, el que és el meu Instagram, el que faig és ensenyar el que més m'agrada a mi, que de vegades no és el que més li està agradant al client.
0: Ai.
1: Saps? O de vegades quan jo faig una sessió, mostro la galeria i m'escullen quines fotografies volen, no m'escullen les que potser jo hagués escollit, saps? Coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Llavors és com, l'Instagram aprofito per això, la web l'aprofito per explicar la sessió o la història que jo estic explicant en aquella sessió. Va. O el que estic documentant.
0: Ah, clar.
1: Saps? Instagram és més de, ves, mira, ara castells, ara foto familiar, ara foto de corporativa,
0: sí.
1: I vaig barrejant-ho tot una mica.
0: Però tot i així, el que hem pogut anar veient, Gemma, és que tot i així, és a dir, fotografies familiars, naixements, que també ara també sé que se'n fan moltes, d'acabats de néixer, aquestes coses... bodes també, comunió, és igual.
1: Sí.
0: Però, ostres, amb una mirada molt especial. No sé, és a dir, podrien, no dic sense exagerar, que podrien colar perfectament per algun qualsevol tipus de concurs de fotografia. Que no ho diries que està fet per encàrrec i que has fet perquè t'han vingut a contractar i has fet una sessió de fotos a una família. M'explico, eh? Que tot i així, sempre hi tens el teu punt.
1: Clar, bueno, suposo que al final és el que intento diferenciar-me una mica. Però és que ja et dic, em surt innat.
0: Clar.
1: Vull dir, no és una cosa que és com vaig a buscar aquesta manera perquè així em destacaré. No, a mi la fotografia em surt així, han sigut molts anys de veure moltes fotos, de fer moltes fotos, i també d'aprendre a trobar la manera d'editar la fotografia que tingui el meu punt. No sé si, saps? Vull dir, ja una cosa és fer la foto, una altra cosa és l'edició que hi ha després, que de vegades no se li té com aquesta importància, saps?
0: Val.
1: I com editis tu la fotografia li dona el teu toc. De vegades, ara fa temps que no ho faig, però de vegades he fet stories de l'abans i el després, perquè es vegi la feina o com canviar una fotografia al fer aquesta edició.
0: Val.
1: Potser és una edició de tonteries de llum, de color...
0: D'acord.
1: Saps? Coses així.
0: Que també s'ha anat com acceptant, no?, l'edició de les fotografies. Potser abans, a l'època analògica... no estava massa ben considerat, però, esclar, amb els anys, amb la tecnologia, sí, ara sí que ara ja és igual,
1: Tindria que haver sigut acceptat abans, perquè a mi m'agafa... jo he fet foto analògica. A mi em dius

0: que tinc que revelar un negatiu i me don patatús, saps? Vull dir, jo sé revelar una foto digital, però no sé revelar un negatiu, o sigui, jo era una feinada, o sigui, aquí amb el digital pots agafar i disparar tot el que vulguis i després borrar, amb l'analògic no es pot.
1: No, no, clar, clar, clar.
0: Sí, per mi és molt més dur la feina en analògic que en digital.
1: No, no, està clar, està clar, està clar. És que és tòxic, eh? És a dir, el revelat antic és tòxic,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: no,
0: no.
1: Els tòxics.
0: Sí, sí, però que igualment difícil.
1: Nostàlgia zero, eh? Doncs, en aquest aspecte, Gemma, o què?
0: Bueno, jo tiro analògic, ara ho tinc com molt apartat, però he fet molta foto analògica, però ho porto revelant al meu carret i
1: Està clar.
0: I m'ho donen digitalitzat i el negatiu pues, ja revelat, sí, sí. I ja està.
1: Ens has parlat diverses vegades de castells, dels nens, ets castellera, tot i ser de fora. Suposo que és una manera... una bona manera d'introduir-te al Vendrell. Ja vas fer-ho molt bé,
0: sí.
1: No? A través dels nens.
0: Sí.
1: I tens molta fotografia de castells. Molta. I, de fet, se't coneix molt per les fotografies de castells i, de fet, per l'últim calendari que s'ha editat amb l'impremta Ramon, justament.
0: Sí, sí. Sí. Això de que no sóc d'aquí, hi ha una... Vaig a puntualitzar.
1: Jo tampoc ho sóc, eh?
0: No, no, però és que gràcies per entrar a castells em vaig trobar amb un home que em va treure el meu arbre genealògic perquè sí. El meu avi va néixer a Sant Salvador.
1: Llavors ja està, ja tens lligat.
0: Jo sóc d'aquí, o sigui, em va treure tota la joia, és com sóc d'aquí a tota la vida, perquè clar, jo tinc ficat Gemma Lahoz, però jo sóc Gemma Socias Lahoz.
1: Ah, clar.
0: Soc Socias.
1: Home, clar.
0: És el primer lloc, o sigui, vaig venir aquí a viure, em van començar a escriure algun nom, perquè a Barcelona ho escrivia clar. Tothom menys Socias.
1: Aleshores, clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres.
0: El que passa que sí, ho tinc així, a l'Instagram això estic com amagada. Però...
1: quan feia aquesta referència que no ets aquí,
0: No, però que és una cosa, saps, que és com, ostres, que fort, no? O sigui, has acabat a petar en un lloc per casualitat que resulta que ets d'aquí com sí, entre cometes de tota la vida, o sigui, tens família, s'ha traït el meu avi i mon pare, o sigui, he tornat jo aquí.
1: Clar, clar.
0: No, i el meu fill ha nascut aquí, saps? És
1: no, no, com... està clar, o sigui, com has vingut a traït per una energia, no?
0: Sí,
1: no sé
0: sí.
1: Com dir-ho, eh? No sé com dir-ho.
0: Sí,
1: bé, tot
0: sí.
1: Això, posem els castells.
0: Sí.
1: Clar, són molt plàstics, els castells.
0: Mm.
1: Vull dir que una fotografia de castells, anava a dir, sempre serà xula. No, no és així. Veiem moltes fotografies iguals en moltes ocasions, no? Allò,
0: sí.
1: La rosa de la tinya, que és molt comuna.
0: Sí.
1: Però que la intenció també és buscar coses diferents, crec que deies tu, buscar coses diferents.
0: Sí. Sí, sí, a mi de vegades em passa quan vaig al local i Gemma, volíem fotografies per l'Instagram dels nens anunciar els assajos que vindran.
1: Clar.
0: I és com buscar coses diferents, que no sigui folre, que no siguin les mans així,
1: clar.
0: Que no, saps? Costa. Però bueno, és el que t'he dit. Jo estic al local i estic com allí amb la càmera, vaig donant voltes, la gent em mira i jo, ara no et faré la foto. és trobar-te el moment, també el que et deixa, no? Perdona que ara estava mirant la foto aquesta. Clar, hi ha de vegades que pots pujar a un lloc, de vegades no pots pujar, saps? Sí. També porten la conya de que jo pujo a tot arreu. O sigui, m'he colat a cases de veïns perquè he picat i he dit «Ei, soc la fotògrafa dels nens, em deixeu pujar». Sí, sí. O sigui, a Gràcia ja tinc una veïna que la tinc a Instagram i quan vaig és com «Ei, que venim tal dia». I ja van 2 anys que pujo a casa.
1: Que xulo, que xulo. A més, els castells tenen aquella particularitat que, clar, són molt plàstics, són molt visuals, però que dèiem que la fotografia també recull emocions. És a dir, no, que també és... Això, aquesta part emocional dels castells,
0: sí.
1: Que suposo que és important també...
0: molt, i crec que és la que...
1: Fotografiar-la.
0: Sí, i per el que jo estic trobant a la gent de la colla és el que més li agrada.
1: Sí?
0: Quan capto aquests moments de... Algú s'està fent una abraçada, un petó, o estan fent una broma...
1: Clar.
0: O, jo què sé, de vegades estan descarregant un castell i veus com... Saps com es toquen o com... Saps? Vull dir, aquest cap de setmana tinc una foto que vam fer un pilar a la neu i veus com està l'Imanol i la Sara i quan baixa, saps, l'Ima està així com mirant cap a dalt, somrient, saps, com aquesta complicitat. Això és, a mi és el que més m'agrada captar.
1: Ostres,
0: que... O sigui, el castell en si és com el que estic obligada a fer.
1: Clar.
0: Necessita la foto del castell amb l'aleta,
1: però... també és un objectiu, no? És a dir, la colla té l'objectiu X de fer un castell X, aquella fotografia és... fàcil de fer o no.
0: Sí.
1: Es fa el castell, tu fas la fotografia, però és això que deies tu ara, que t'he tallat, perdona.
0: Però després jo intento com captar l'altre.
1: Clar.
0: Saps?
1: Que xulo. I ho aconsegueixes. Sí, Gemma, sí.
0: Bueno, és el que em diu la gent, que sí. No sé.
1: Jo crec que sí. A més, això, la gent s'hi mira per les xarxes, que és important estar a xarxes, és important estar a Instagram, que ja ho has dit, pàgina web que també tens... Clar, la fotografia va molt lligada a les xarxes socials.
0: Sí.
1: A vegades les xarxes socials les critiquem perquè a vegades tenen molt de punt de criticable, però tenen aquesta part de visualització i en fotografia més que mai, que us va molt bé, també.
0: Sí, però és que a més vull dir, jo sempre he pensat que les xarxes socials, si les fas servir bé, no tenen per què ser dolentes.
1: No.
0: Llavors, és com, bueno... I, de fet, a mi, per exemple, també em surt molta... Gràcies a les xarxes i a que la gent s'ha de donar a veure, d'alguna manera, a mi això m'ha donat molta feina.
1: Clar.
0: O sigui, jo vaig començar pensant que faria com molta foto familiar i estic fent més foto corporativa.
1: Imagina't.
0: Saps? Perquè necessiten per la web,
1: clar.
0: He anat a una clínica dental. Hi ha una marca de banyadors que regularment anem fent sessions.
1: Molt bé.
0: Ostres. A Calafell, amb unes noies que es diuen La Porta de Fusta,
1: sí,
0: que fan coses
1: de
0: teatre. Vale, doncs amb elles vaig anant cada X temps, mitja hora, perquè vagin tenint una mica de fotografia i vídeo de tot. Llavors, m'estàs sortint més d'això, en realitat.
1: Bueno, sí. Però està bé, també, no?
0: Sí, bueno...
1: Perquè hauràs d'aplicar aquesta creativitat, també, en aquest món professionalitzat,
0: sí.
1: No?
0: Al final, també, el que acabo fent és fotografia documental, que és el que dic que jo faig. Uh-huh. Fotografia documental, que al final és documentar una cosa que està passant.
1: Clar.
0: Llavors és com, vale, anem a ensenyar, què feu a la clínica dental?
1: Ho
0: ensenyem.
1: Que xulo.
0: Saps? Què feu aquí? Ho ensenyem. I
1: clar,
0: ja està.
1: Que bé. I acabem, Gemma. La fotografia perfecta. Què? Ara et posarem un compromís, eh? I amb això acabarem ja, de fet. La fotografia perfecta, quina és?
0: La fotografia perfecta per mi és la desenfocada i una mica borrosa, però que té alguna emoció forta o t'aporta alguna cosa forta.
1: Que bé.
0: Però m'agrada... Sí, jo les fotografies que faig que de vegades que estan com una mica desenfocades, estan una mica mogudes i tal, però és havia de disparació, sí, perquè havia de captar això, per mi són les millors.
1: Ja l'has fet aquesta fotografia perfecta o encara l'has de fer?
0: No sé, com vam fer amb Castells la torre de vuit en folre Catllà, d'allí tinc unes quantes bastant perfectes d'aquest estil.
1: Que sí. Gemma, gràcies. Un plaer, de veritat, conversar aquesta estona.
0: Va,
1: seguirem parlant, eh? Seguirem trobant.
0: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Gràcies.
0: Sí, merci, Pere.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. 'Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: L'estiu amb Ràdio El Vendrell.
6: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. Pss, no es passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'Orga, però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'Orga. Poca broma, per això que anem de parlar, i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
7: Hola, bona tarda, Pere.
6: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres.
6: I en Xavier Mercader, com estàs?
8: Bona tarda, bé.
6: Sí? De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orga del Vendrell.
8: No és ben bé de l'Orga.
6: Bé, de la signatura, del contracte...
8: Del segon contracte.
6: Del segon contracte.
8: Sí, que ja va ser definitiu.
6: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per sí. Això, comenceu ara i acabareu el 2027. És com un any natural.
8: Acabarem... quan es va inaugurar l'Orga, que és la Pasqua florida.
6: Correcte.
8: Del 2027.
6: I quan es van passar comptes, no? Quan es va mig pagar ja l'Orga.
8: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804. No sé,
6: ah, jo em pensava que no, que havia coincidit...
7: No, no, va arribar,
6: que ja es va inaugurar quan ja estava pagat, per entendre'ns.
8: No, no. Havia cobrat... Oh, es havia pagat l'Orga. O sigui, havia cobrat... El Xerra l'havia cobrat.
6: Sí.
8: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners...
6: Val.
8: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
6: Sí, sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
8: sí.
6: El que celebra sí. Més anys és l'Orga, pues 250.
8: Sí, sí, i tant, i tant. No, després hi ha el centenari dels Nens del Vendrell,
6: sí,
8: tots uns
6: sí.
8: Altres, però, bueno...
7: 150
8: anys del naixement de Pocos
6: Alts. 250 anys de l'Orga, crec que passa per davant de tot
8: això.
6: Són
8: molts anys, eh?
6: Parlarem dels actes, que n'hi ha molts, però fem una cosa, i a més, és el que més ens agrada i el que més esperem de vosaltres, eh? Una mica d'història. Va, això, és a dir, com es va decidir fer un Orga al Vendrell, per què, de quina manera, això és el que volem escoltar, va.
8: Bueno, o sigui, aquí al Vendrell s'estava fent un... Feia 30 anys que s'havia acabat l'església.
6: Sí.
8: I llavors...
6: 30 anys?
8: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església. El campanar no, eh?
6: No, no, no, l'església.
8: El campanar és una altra història, no?
6: Uh-huh.
8: Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada. perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Va? Llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'orgue és del 1775...
6: 75!
8: 75, comencen el 76, firmen el contracte. Val. I el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'Àngel, no? Pues, llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarreguen amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs. Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte, però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò. Total, que aquest home, no sé si és que es va cansar, o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida. Total, que l'home agafa i se'n va. I deixa la retaula a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
6: Val.
8: Llavors, aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no es volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue, per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donant més reals.
6: Més pes.
8: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor Lluís Bonifàs, que és un escultor que d'aquest senyor el Salvador on se'n pot explicar més, tot el que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte. Tot això, gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
6: Vaja.
8: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte i al cap d'un any, quan el 1776, ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més, devien tenir alguna entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'arbre,
6: sí,
8: no? Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això... Perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
6: D'acord. Molt bé. Amb un organer que n'hem parlat en moltes ocasions.
8: El Lutitzer, no?
6: Correcte.
8: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció... Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Berenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
6: Ostres!
8: Qui va avançar diners, qui es va tornar...
6: Clar, perquè ja aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, però que costava molts diners. No construir un orgue.
9: 250 lliures.
6: Ostres!
9: Les havien els lliures, els jornals... Bueno, però clar, el curiós d'això és que en el contracte, el Scherrer va exigir una sèrie de pagaments al firmar el contracte, el dia tal...
6: Clar.
9: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què ell havia posat el contracte i se li va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? En aquella època es va complir.
6: Era una altra manera de fer,
9: Sí, sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte. El problema és que no hi havia diners.
6: No, clar.
9: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors, l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue. El tema és que no eren suficients. Llavors, el que estava dient ara el Gili abans és que hi havia una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Perquè no només hi havia les despeses del Scherrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors... Hi havia un munt de despeses. D'això està tot el cost que va allí.
6: Tot explicat.
9: El dia que es va pagar, la còpia del rebut... És espectacular.
6: Sí, sí.
9: La casa de lloguer on va estar ell treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Javier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775,
8: sis,
9: que és quan es firma, doncs no queda clar el que diu. Llavors, moltes traduccions diuen vull una casa amb
8: taula,
9: i les traduccions posen, o les transcripcions, sis cadires.
6: Sis
9: cadires i mestre d'obra, vale? Menjador i mestre d'obra.
8: Mestre de casa.
9: Mestre de casa. I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí. És que sis, i llegint, era llits. Volem una casa que hi hagi
8: llits,
9: cadires, mestressa de casa, no un mestre d'obra, sinó una mestressa
6: de casa, d'acord.
9: I una taula de menjador, vale?
6: Ostres.
9: Llavors que, no sé si algú que entengués, algú que es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però té més lògic que sigui així, si ho vas
6: clar,
9: sis.
6: Clar.
9: Perquè si fossin sis cadires, com podem pensar, ell anava amb un, ell era organista, amb cinc ajudants per fer...
6: Clar, sí,
8: però hagués posat cinc llits, també.
6: Clar, no només cadires, no?
9: No hi havia una dormida de... Bueno, doncs sí. Això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no va haver prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
8: Serà el Matell.
9: Tot això, el mossèn Matell, va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els pros homes els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners. Sí. No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses.
6: Per poder fer...
9: I després es veu com li van tornant els diners en els anys següents.
6: D'acord.
9: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent.
6: Ostres, que interessant.
8: Fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà.
9: Tot el contacte és en català, tot en català.
6: Sí,
9: i el bisbe cardenal de Barcelona va firmar en castellà.
6: Ui,
9: va tancar el llibre de contes.
6: Sí.
8: On t'acaba el llibre aquest de Pergamí.
9: Que és l'última firma d'ell i tot firmat.
6: Sí. I per què aquest constructor?
8: Perquè estava a Valls.
6: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
8: Jo no crec que...
6: No perquè tingués bones referències ni...
9: Va haver molts problemes amb l'organer, amb aquest, perquè hi havia una família d'organers de tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organers, que feien els orgues, i que era suís. I va vindre amb tècniques d'organeria alemanya, del centre d'Europa.
6: I no els agradava massa
9: els d'aquí. I no els agradava, els havia una mica d'així, però com que... Jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
8: Perquè el Xerres va estar treballant a Valls.
9: Aquest home era a Valls.
8: Perdó, a Lleida també va estar.
9: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar. Més a Vendrell a fer això.
6: I després els anys acabat demostrant que és dels millors constructors d'orgues barrocs.
9: De 18, segur.
6: Segur, eh?
8: No, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa... Els Xerres el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir aquell senyor que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres, diu, en una vitrina al Museu de la Música de Ginebra tenim tres tubs del Xerres, vostès en tenen 1.900.
6: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
8: No, però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa.
6: Ja.
8: Perquè, esclar, amb aquest llibre, diu, lloguer per obrar l'orgue i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, Mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. Uh-huh. I llavors, bueno, amb gent que han estat treballant al Capbreu, doncs, bueno, ens han pogut situar més o menys on es va obrar l'orgue, no?
6: Val.
8: Que era a la placeta de les Garrofes.
6: Les Garrofes que coneixem avui en dia.
8: Sí, perquè no, esclar, va canviar
6: clar,
8: una mica, no?
6: Arquitectònicament, sí. Urbanísticament era diferent.
8: Això, l'exposició aquesta és una d'aquestes, intentarem potser ubicar una mica més.
6: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat la història, sí, és evident, sí, que amb 150 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava aquest orgue. Això, actes, moltíssims actes, jo els tinc apuntats, Una desena de concerts, tres conferències, dues exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. Pel cap baix, això,
8: Potser hi haurà alguna cosa més.
6: Ja, per això dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orgue, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes, i després ja en seguirem parlant, si us sembla, que si no acabaríem mai, d'anar explicant una mica la programació de l'orgue. Això, potser les exposicions, o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril, són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència, que va una mica lligada també a l'exposició.
8: No, es farà quan hi hagi les... O sigui, al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li hem donat, li hem dit del traç al so, la gènesis del nostre orgue, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
6: D'acord.
8: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador, i jo l'ajudaré, farem una conferència al mateix lloc, que seran les sales d'exposicions de la biblioteca. Bueno, que ja he dit on fan la presentació
6: del
8: llibre.
6: Sí, el Pardo.
8: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
6: Molt
8: bé. Vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
6: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
8: La conferència serà el dia 29.
6: 29 d'abril, a la sala de la Portada del Pardo, a l'exposició... que s'inaugurarà quan, l'exposició?
8: El 10 d'abril.
6: 10 d'abril ja està inaugurada.
8: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
6: Molt bé.
8: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
6: Perfecte.
8: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
6: Per
8: carrer major, no sé, fulano, sotano, mangano i l'altre. Al carrer de Mar, taquet.
6: Sí, mira, sí. Per barris aniria bé això, eh? Aquest barri va portar l'altre. Estaria bé això. Estaria bé. Hosti, que interessant.
8: Va ser una sort, Salvador, trobar aquest llibre.
6: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
8: Li van donar mossèn Barenys. I mossèn Barenys va dir, mira què m'han donat.
6: Val, i ell...
9: Però amb anonimat, sense...
6: No es va desvetllar...
8: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo, pàgina per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era fet amb pluma, transparenta un cantó amb l'altre, però, bueno, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot està molt bé.
6: Treballava amb fions, en aquella època.
9: Més cara, segur.
6: Segur, molt més cara, seguríssim. I perquè fa la música, perquè hi ha molts concerts properament.
8: El Salvador.
6: Fem una repassada, això, fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
8: Sí, el del juny estaria.
6: Va, repassant, sisplau.
9: Bueno, a part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Salvador, que va ser molt interessant, molt bé, molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orgue també, vull dir, va ser un concert que l'orgue també tindrà la seva part de protagonisme. Després tenim un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sombra, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Cor Sombra, basat en l'Obos Omnes de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, així, per homes, i ha fet una versió entre...
8: Cor femení.
9: I, bueno, pensant en la qualitat que tenen tant el cor com a directora, Montse Menezes, com l'organista, les expectatives són molt maques.
6: Quin dia és, recordem això?
9: Això és el dia 22 de maig.
6: 22 de maig, a l'església,
8: clar. Sí, perquè l'església
9: doncs en farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que farem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esbuc de Gralla, per fer peces de gralla i orgue amb el Josep Mateu, i a més amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, però que s'estrenarà aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
8: Bueno, quan van fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell,
6: sí,
8: no?
6: Això mateix. Històrics, de la gralla a nivell català,
8: Sí, sí, sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla, doncs, bueno, va anar a parar el seu fill i ara, doncs, seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i, bueno, doncs, nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orgue, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert d'orgue i gralla, sonaria.
6: Val.
8: Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un graller local O sigui que...
9: Has avançat, Junyer.
8: Bueno, avanço una mica, no?
6: Sí, però sí, sí.
8: Porta'n el...
6: Fins aquí.
8: I que ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè va, sí, té que...
6: Sí,
8: sí. És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però bueno, això ja... Una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
6: Molt bé, quin dia serà això del juny?
8: Això serà el 5 de juny.
6: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant,
8: sí.
6: Després continuarà amb més Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals,
8: sí.
6: Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí. Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada del que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions... com rieu, perquè ja sabeu... Un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de trifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
8: Sí, vull dir, a veure...
6: Ja ho farem.
8: Hi ha una cosa que està molt clara. Hem de tenir en compte que totes les persones són complicades.
6: Sí,
8: tant
6: que sí.
8: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs, vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per venir a fer coses a l'hora del Vendrell, però...
6: Sí.
8: Entens. A tothom li agrada, no?
6: I tant. Un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
8: Gràcies per
6: que vagi un vídeo. Fins ben aviat, fins ben aviat.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Doncs va, seguim amb més qüestions, més coses. I, de fet, aquestes píndoles històriques, aquests retalls de història que ens aporta ja de manera habitual la Gisela Alcón des de fa ja molt de temps, en diferents temporades, i que des de la darrera ja ho fa també de manera assídua i habitual amb molts temes que sempre són molt, molt, molt, molt interessants. De fet, en aquesta ocasió, la Gisela torna a tractar un tema que ella, i a més hi té una publicació, li agrada molt, que són els safarejos. La història que sempre hi ha hagut darrere els safarejos i que potser no és pas tan coneguda com ho hauria de ser. Inclús reivindicada, diria. Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada de tornar a estar aquí.
0: I nosaltres encantats, de poder donar-te aquest temps, i tant de bo en tinguéssim més, però, sí. Però encantadíssims, a més, amb tota aquesta feinada que fas al darrere de buscar, d'investigar, de divulgar, d'explicar, i ara l'introducció ho deia, crec que és un de les teves particularitats, no? El que avui parlarem.
1: Sí.
0: No? De
1: sí.
0: Particularitats, de,
1: i tant,
0: de les teves devocions.
1: Sí. Bueno, fa molt de temps que vaig darrere d'aquest tema.
0: Sí, sí, sí. Parlem dels safarejos.
1: Safarejos.
0: A més, tens un llibre publicat que el tens,
1: sí,
0: que el tens
1: sí.
0: Per què,
1: Fer la bugada.
0: Fer la bugada.
1: Sí.
0: I, clar, és un llibre que convidem des d'aquí ja, que la gent, ara que s'acosta a Sant Jordi, que el tingui present, que el pugui trobar, que el pugui comprar, que el pugui veure, que el pugui regalar, però que intenta explicar, és el que ara farem, de fet, i potser ho farem un parell de capítols inclús, Gisela, que és explicar la connotació dels safarejos i tot el que podem extreure dels safarejos,
1: Sí.
0: Que
1: sempre s'hem quedat amb la part més superficial, no?
0: Sí.
1: Perquè si diem safareig, què pensa tothom?
0: Xafarderia, el vinagreig, no?
1: Exacte. Servia per anar a xerrar i semblava que per anar-s'ho passar bé.
0: Ja.
1: I ben lluny d'això.
0: Ja.
1: Sí, evidentment que servia per xerrar, com qualsevol lloc que hi ha, que es troben persones, no? Però té un sentit molt més important, el safareig. Però, clar, quan parlem de dones, feines de dones, què fem? Banalitzar-les i quedar-nos amb l'anècdota.
0: Sí.
1: Que era xerrar? Sí, i veurem per què i de què xerraven, no?
0: Uh-huh.
1: Però, clar, el sentit del safareig és molt més important.
0: Bé, bé. De fet, també, ara, aquests darrers anys, per sort, hi ha hagut també aquesta intenció de, no, de reivindicar aquests espais. La majoria de municipis, la majoria, que no tots,
1: que no és
0: perquè
1: el nostre.
0: El Vendrell no està passant, i no entenem per què, però en molts municipis del Baix Penedès i fora d'aquí s'han recuperat aquests espais, s'han dignificat, i inclús s'estan utilitzant com a referència cultural, social i també reivindicativa, perquè fa, no vull dir feminisme, que també, sinó de les dones, de la feina de les dones.
1: Bé, és que és un espai, un espai que veurem que va ser molt important, va tindre moltes conseqüències bones per la vida quotidiana, i vagis allà on vagis, pràcticament a tota Europa, quan et donen el planell de la ciutat que vols conèixer, sempre hi ha aquell punt que hi ha el safareig.
0: Sí.
1: Per què? Perquè era un lloc important per la vida quotidiana.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Si no es fa d'aquesta manera, després a un museu hauran de construir un safareig per fer entendre a les futures generacions que quan no hi havia la màquina de rentar, com s'havia de fer i on estaven i per què servien.
0: Clar, clar. Clar, de fet, es van deixar d'utilitzar fins fa no gaires anys.
1: Exacte.
0: Vull dir que dins, no, d'aquest context històric, clar, que estem parlant de, com a molt, 50, 60, 70 anys.
1: Mira, aquí al Vendrell, fins que tothom va tenir aigua corrent, que hi havia alguns carrers potser que van trigar una miqueta més, i després es van conservar encara uns anys més perquè hi havia gent que anava a rentar peces molt grans al safareig. Per tant, jo diria que els 70 va ser potser cap al final.
0: Però això fa 4 dies.
1: Fa 4 dies.
0: Dels 70, no? És a dir, amb aquesta mirada històrica,
1: històrica
0: fa 4 dies.
1: Res,
0: és a dir, que és el que trobem en aquest llibre, hi ha molts testimonis vius.
1: Vius.
0: I que expliquen
1: i
0: que
1: tant,
0: elles
1: i
0: anaven a rentar els safarejos.
1: Jo, de fet, aquest llibre he d'agrair a més de 100 persones que van voler parlar amb mi i em van regalar els seus records.
0: Ostres.
1: De 100 de tota la comarca.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè vaig anar per tota la comarca,
0: clar,
1: no? I va ser tan enriquidor. Sí que està molt bé fer el catàleg de tots els safarejos, però després aquest parlar, que t'expliquin el que sentien, el mal que els hi feia, el fred a l'hivern, el fred a les mans, quanta roba havien de rentar, què es rentava, i cadascú t'anava explicant la seva, no? Va ser enriquidor, jo, agraïdíssima, agraïdíssima.
2: Que bé.
1: Tant amb les persones que vaig parlar, també, com la generositat de persones que em van cedir fotografies,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Que aquí el Vendrell, el Clavetaire, el Jaume Domingo i la Montse Canyelles són tres persones que em van facilitar. Hi ha imatges també inèdites d'aquests safrets que tenim aquí, que me les va donar la Montserrat Canyelles.
2: Que està aquí...
1: Aquí davant.
2: Carretera Sant Oliva, aquí a tocar.
1: Aquí davant, sí.
2: Allà, Camp d'Esports, per entendre'ns.
1: Sí.
2: I que tothom el té molt... Jo crec que tothom el coneix, aquest espai. Tothom,
1: sí.
2: Potser a vegades no hi passa l'atenció que s'ha de parar, però tothom coneix que hi ha uns safarejos.
1: Sí, sí.
2: Estan molt malmesos.
1: Molt,
2: a través de la teva intervenció es van com mig netejar, es van ballar.
1: Es van ballar.
2: Però tornen a estar força fotuts.
1: Sí, sí, és una llàstima, perquè és un espai tan maco, no?
2: Sí.
1: Si vas per la comarca... A la comarca n'hem tingut uns 25, excepte Bellvei, que no n'ha tingut. Tenia una bassa, però no tenia safareig. Tots els altres municipis tenien safareig. N'hi ha molts, molts, que estan dignificats i senyalitzats,
2: clar,
1: i que hi pots anar, fins i tot hi fan espectacles.
2: Clar, és que és molt comú, no? Ara que fa no pas gaire, bé, fa un mes que vam tenir el 8 de març, molts actes a molts municipis es feien allà.
1: Sí,
2: o es fan
1: sí.
2: allà, eh?
1: Mira, de fet, a Reus... Vam fer el 8 de març un programa de ràdio, que és amb Mirada de Dona, es va fer dintre el safareig, que és un espai, és una sala.
2: Clar.
1: I es presenten llibres, hi ha exposicions, hi ha molts actes.
2: Que...
1: Vull dir que molt dignificat i molt bé, molt bé.
2: Encara no hem començat, eh? La secció com a tal encara no l'hem començat, eh? I ja portem 6 minuts llargs. Per això que reservem sempre tot l'espai. Bé, entrem a matèria. Per on comencem? Què ens expliques?
1: Bé, el per què.
2: Val.
1: Per desmitificar ja si era un espai d'anar a xerrar i d'anar a criticar. Ho podia ser, però no era aquest l'objectiu. L'objectiu va ser que al segle XIX hi ha un corrent higienista a tota Europa, perquè... Hi ha epidèmies a tota Europa que maten una gran part de la societat.
2: Sí.
1: Llavors, per primera vegada s'encara la malaltia com un problema social. Com? Què es pot fer per evitar les epidèmies, per no, que no hi hagi tants contagis? Es prenen tres decisions importants. Una és el clavegueram a tots els pobles, municipis, ciutats. L'altra, l'aigua potable, control de les aigües, i tercera, la higiene. I a la higiene entra el rentar la roba amb aigua neta, que això és molt important, i sabó, amb més regularitat de la que es feia.
2: Val.
1: Perquè la gent es rentava poc. I després també la higiene personal, que sigui una mica més regular del que era.
2: Més curosa.
1: Ah, clar. Com es farà el control de neteja de la roba fent safaretjos? Per tant, al segle XIX es construeixen un munt de safaretjos per a tota Europa, inclòs el Vendrell. I qui serà la mà executora d'això? Les dones.
2: Les dones.
1: Per tant, a les dones se'ls hi posarà un safareig, normalment a l'entrada del poble, prop d'allà on hi hagi entrada d'aigua, i elles seran les encarregades de controlar la higiene familiar, que si controlem la higiene familiar, controlarem la higiene del nostre entorn, del nostre municipi, i així millorarà aquesta situació tan terrible.
2: Va.
1: Que mirava un diari de Reus de l'època i deia que l'esperança de vida era de 35 anys, la mitjana. Llavors, clar, la mortalitat infantil era altíssima. Clar, i hi havia moltíssimes epidèmies. Diftèria, escarlatina, xarampió, diftèria, verola... Clar, i què demanaven? Aïllament dels malalts, vacunes, desinfectar roba i habitacions i controls d'aigües brutes. Vull dir, com a mesura sanitària, tenim rentar la roba. Dic, importantíssim. El Ildefons Cerdà, el famós polític, explica que al segle XIX la gent portava la roba entre 10 i 15 dies.
2: Sense rentar, clar.
1: Sense rentar. Llavors, s'havia de rentar una roba que tenia 10 i 15 dies d'ús. Ara, per un moment, pensem també, aquella roba s'embrutava de veritat.
2: No, clar.
1: No com ara.
2: No, clar, clar. Carrer sense asfaltar...
1: Aquí anava.
2: Ah, perdó.
1: Exacte. No, aquí. no ens ho podem imaginar com ara, no? De dir, perquè ens llevem, ens dutxem...
2: Tot net, més o menys net, sí.
1: Sí, ens canviem peus, tal. Però, sí. Clar, això que dius, carrer sense asfaltar, animals que anaven pel carrer, clar. Hi havia cavalls, no?, que eren els que anaven pel carrer, sí. Més i deixaven la brutícia.
2: Claveguera sense canalitzar.
1: Aquí. Tirar aigües brutes al carrer. Sí. I llavors, clar, dones amb les faldilles llargues que allò anaven escombrant i entrant cap a casa, o amb les sabates, amb les espardenyes, que tampoc es canviaven, aquelles sabates. Llavors, clar, tota aquesta font, no?, entrava cap a casa. I també pensem que hi havia moltes cases que tenien animals, convivien, no? La part baixa segurament tenien animals o la part de dalt de tot. Llavors, clar, la convivència amb tot això era un caldo de cultiu,
2: d'aquí les epidèmies i d'aquí aquests casos d'infeccions vàries i que segurament es devien propagar molt, molt, molt ràpidament.
1: Molt, clar. Què fem ara? Ens rentem, ens dutxem, la roba no dura gaire, no. Ens la rentem. A vegades quasi rentem sobre net,
2: sí.
1: No? Doncs, clar, pensem en una roba de 15 dies... L'angúnia, també. Clar. Qui havia de rentar-la, eh?
2: Clar, clar. I a més, que suposo que també en parlarem, la roba d'abans.
1: Sí.
2: Clar que estem parlant, no, de robes apalfades moltes vegades, robes gruixudes, pensades per durar...
1: Sí, clar, clar.
2: Que és a dir, que encara eren més...
1: Havia de ser difícil.
2: Exacte, que eren més comuns que poguessin arrossegar tota aquesta brutícia que dèiem, i després renta-ho.
1: Exacte.
2: Renta.
1: Que ho rentin.
2: Clar, renta una faldilla d'aquestes, que ja devia passar el seu, mullada... Sí. Doncs quan devia pesar, allò?
1: Mira, la roba mullada, perquè a vegades, clar, anaven a rentar el safareig i havien de prendre la roba mullada cap a casa per estendre a la casa, si no podien esperar. La roba mullada pesa 4 vegades més que la roba seca.
2: Clar.
1: Per tant, les dones que anaven al safareig, si prenien roba seca, era una cosa. Però si
2: però
1: havien de
2: tornaven...
1: tornar amb la roba mullada, allò devia ser un drama.
2: Clar. Ostres, quina...
1: Sí, sí. Imagina't si era un espai lúdic.
2: Correcte, exacte, que anaven perquè volien,
1: clar.
2: No? En certa manera.
1: I el bé que se devien passar amb aquest tipus de roba, no? Amb
2: clar, això. I això, estem parlant de l'hivern, de fred, d'aigua gelada...
1: Sí, sí. No s'ha valorat. Gens,
2: no, no, jo crec que no, eh?
1: No.
2: I a vegades això ho percebem com... Potser perquè ara ho hem banalitzat, no?, de rentar la roba, clar, ens ho fa una rentadora...
1: Màquines, sí.
2: És allò com, rentar la roba ho pot fer un nen de 6 anys, no?, que li ensenyes a posar. Però, clar, no és així,
1: no,
2: eh?
1: No és això, no. Llavors, clar, davant d'aquesta situació, comencen a construir els safaretjos. Aquí li diem safarets, hi ha llocs que li diuen rentadors. Aquí hem agafat la paraula d'origen àrab, que és sàric, que vol dir bassal, només.
2: Val.
1: I es construeixen, que tenen normalment dos cossos, una que és per ensabonar i l'altra que és per esbaldir. N'hi ha que tenen tauladeta per evitar el sol de l'estiu o la pluja, n'hi ha que eren a l'aire lliure, i aquí al Vendrell també en teníem un, que en molts llocs de la comarca, que era el dels infecciosos.
2: Val.
1: Perquè quan hi havia algú que estava malalt o se sospitava que estava malalt, hi havia un que l'Ajuntament tenia la clau i anava a rentar la roba d'aquesta persona a part.
2: Ja.
1: No? Perquè, clar, en
2: per
1: èpoques...
2: Per evitar justament això.
1: Exacte, contagis. I algun lloc de la comarca també em van explicar que quan hi havia un difunt, la roba del difunt també es anava a l'altre safareig, el dels infecciosos. Que... I no es rentava allà on es rentava la roba de la gent,
2: sí,
1: doncs, corrent.
2: Sí, els safarejos comuns,
1: Quan vaig fer el llibre també li vaig demanar a la doctora Anna Lavara, que ara ja s'ha jubilat, que viu a Sant Oliva, li vaig dir, des del punt de vista mèdic, una dona que havia d'anar a rentar cada setmana al safareig, com es notava això a la seva salut? I em va dir, clar, problemes ossis, reumàtics... dèrmics, no? Perquè la pell, això que dèiem, a l'hivern moltes em deien que anaven, hi havia una capeta de gel i amb el colze trencaven el gel. I clar, sense guants i sense sabons fins, Llavors, clar, posa les mans a dintre i renta la roba de tota la teva família.
2: Clar.
1: Que com a mínim serien 3, no? Hi havia qui em deia que els panellons que se'ls hi feien a les mans amb tot l'hivern no se'ls hi curava. Perquè quan començaven a estar una miqueta bé havien de tornar al safareig. Doncs, bueno, després de formacions, de fer la força, no? I una senyora també em va dir, a part de tot això, em va dir, nena, el fàstic.
2: Uau.
1: Que amb el fàstic no hi comptem.
2: Clar, sí, és veritat, eh? A vegades
1: em va dir que ella era joveneta, la seva mare estava malalta, i no estem parlant de 1.800 llars, eh? Estem parlant dels anys 40 o així. La seva mare estava malalta i li tocava amb ella anar a rentar la roba de la família. I clar, quan obria aquella roba, que igual havia estat allí desada dos o tres dies, no? Ella tenia angúnia i tenia... Sí. Però clar, li tocava i sabia,
2: sabia de fer. Clar,
1: i és el que et deien, sabia de fer i ho feia, ja, però li feia angúnia. Vull dir que és una cosa que també l'hauríem de tenir en compte.
2: És veritat, sí, que també es sobresuposa també això, no? Que una dona té la capacitat d'afrontar aquestes situacions, de netejar malalts, de...
1: Sí, sí.
2: I no, clar, clar, és evident que com tots, sí. Doncs a vegades hi ha certes...
1: No, i això havia de ser molt dur, molt clar. Dur. I també, el que era, també, vaja, a mi em va xocar molt, era les normes no escrites que hi havia al safareig, no?
2: Val.
1: Perquè, clar... Es podia rentar tot el safareig? Em van dir no. No ho deia enlloc, que no. Però ja hi havia com unes normes no escrites i, per exemple, els bolquers dels nens petits, no.
2: No es podien netejar.
1: Els posaven en remull a casa i quan ja quasi estaven nets anaven al safareig per fer l'última ensabonada, esbaldida i el sol, no? Si podia ser. Els panyos, que deien, tampoc. Va. Això havia de venir també bastant net de casa. Clar, imagina't que traginaven ja roba mullada cap al safareig.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquestes dues coses eren les que mai. Després, per Setmana Santa no es rentava. I coses que em van xocar molt, perquè, clar, parlem d'uns anys que... Eren... Ara sembla que amb el reciclatge s'hagi inventat tot, però el reciclatge fa molts anys que va. Em va arribar molt al cor una senyora de Mas Llorenç que em va dir que una de les coses que li costava més rentar eren aquells sacs que hi havia a les botigues, que dintre hi havia l'arròs, de quilos, que igual eren de jo no sé...
2: De roba de sac, no?
1: Roba que era com de cotó,
2: sí.
1: I llavors a les botigues els hi donaven... I anava a rentar per treure les lletres.
2: Uau.
1: O de sucre, d'arròs, de coses
2: d'aquestes. Sí.
1: I que el que costava treure les lletres per poder fer servir aquella roba per apedaçar o per fer un coixí. Ostres. O per fer una tira, per arreglar alguna cosa.
2: Clar.
1: I a mi aquestes coses, la veritat que... I és història viva, perquè... ho explicaven, elles de primera mà.
2: I quan parles de normes, clar, suposo que també, no sé, si per poder anar-hi, si hi havia algun ordre...
1: Exacte.
2: No? Allò, qui podia anar-hi, quan hi anaves, quin dia anaves, a quina hora hi anaves, no?
1: La majoria els agradava molt anar-hi en dilluns, perquè la roba, com que el cap de setmana no hi anava ningú, doncs l'aigua aquella corria i agradava molt. Algunes posaven la roba en estova el diumenge, t'ho imagina't, eh? Diumenge posava la roba en estova per anar-hi el dilluns. Hi havia qui tenia el dia fixo, els que anaven els dilluns, els que anaven el dimecres, i després... amb qui es trobaven, anaven mares i filles moltes vegades, n'hi havia que tenien el seu lloc, que una era molt baixeta, hi havia una pedreta allí per pujar i poder rentar més bé, sí que hi havia tot una història.
2: Un ordre, no? No escrit,
1: no
2: però
1: escrit,
2: que tothom respectava.
1: Però un ordre, sí. I clar, hi anaven carregades aquestes dones cap allí, perquè feien el sabó, que es feia a casa... prenien el lleixiu. Si la pedra no era prou rugosa, hi havia qui també prenia la fusta al safareig. Vull dir que tela, eh? Anaven carregades la roba, la fusta. Hi havia qui tenia pales. Si els baixos, per exemple, els pantalons estan molt bruts, una pala per picar o un raspall per raspallar. Qui tenia sort i tenia lleixiu, també hem de pensar que el lleixiu era un bé molt preuat, era car, i també una senyora em va dir a mi m'havia de durar un mes una ampolla de lleixiu, i eren ampolles de vidre, no com ara de plàstic que no pesa. Llavors, vigilar que aquella ampolla no caigués i es trenqués, no? I el sabó, vull dir que era tot una moguda.
2: Clar.
1: Anar a rentar.
2: I els sabors... Fets a casa, també entenc,
1: casa,
2: no?
1: La
2: sosa càustica,
1: sí.
2: La cendra, el greix, no?
1: Sí.
2: Que aquests sabors també per la pell anaven molt bé, eh? Per la roba segurament devia anar molt
1: clar.
2: Bé, però per la pell, i t'ho explico.
1: Per la pell, és que a part de l'aigua gelada a l'hivern, a més aquest sabó que Déu-n'hi-do. I si hi havia lleixiu, també posant les mans dintre el lleixiu, no?
2: Sí, sí.
1: És, bueno. Per tant, i fixem-nos que a poc es crea un espai de dones. Un espai que allí només no hi va rentar mai un home. És un espai exclusivament. Pensem, els homes anaven a treballar i el diumenge anaven al cafè. Les dones, el diumenge, moltes, estem parlant de dones d'una classe social no alta, el diumenge posaven la roba en estova, moltes, pel dilluns anar al safareig. Per tant, eren dones que no tenien pràcticament ni descans, no? Estaven treballant tots els dies de la setmana. Sí, sí, sí.
2: El que sí que es converteix al safareig, ja hem dit, i ho descartem, que no era un punt lúdic ni molt menys, era un lloc per anar a treballar, i de quina manera, però que al mateix temps sí que es convertia en un punt social.
1: Exacte.
2: Que era, segurament, les poques estones que les dones podien sociabilitzar.
1: Aquí està. La importància gran del safareig, a part de la higiènica i mesures sanitàries, és aquesta. Perquè les dones tenien dos llocs, on anar a missa, on al safareig, on te trobaven dones iguals a elles. Una dada que crec que és molt interessant. El 1877, aquí al Vendrell, que hi havia uns 5.000 habitants, hi havia 2.708 dones, 2.708. 2.110 eren analfabetes. Llavors, ara posem-nos a 1877. Dones analfabetes que no poden trobar informació enlloc, però que els hi toca tirar endavant una família. Han de cuinar, han de curar, han de rentar, han de netejar, han de comprar, han de fer tot. Sense instrucció, perquè la majoria tenia una instrucció tan bàsica, no podien trobar informació enlloc. Perquè ara jo li dic a la IA com fer això i m'ho explica
2: al moment.
1: I no cal que sàpiga res, no?
2: O un tutorial d'aquests.
1: Exacte. On anaven aquestes dones a preguntar? Clar, per tant, el safareig es va convertir en l'àgora de les dones d'aprendre de les unes a les altres.
2: Clar. Perdona.
1: No,
2: digues. No, això, com curar, el que deies, receptes, tinc aquest problema, com ho podem fer?
1: Els problemes, no? Fins i tot de sexe.
2: Seguro, clar.
1: Perquè
2: clar,
1: no
2: clar,
1: tenien
2: clar.
1: Cap mena de noció de...
2: Sí.
1: Llavors, clar, i moltes anaven mares i filles, perquè les filles anessin aprenent de les mares i ja anaven sentint i alguns temes que eren importants de la vida quotidiana. I abans he dit això del cafè, amb molt de respecte vull dir això, perquè els homes anaven al cafè i allí parlaven dels seus temes, que devien ser importants també, però moltes vegades als cafès d'homes es parlava de si jo manés i jo faria, no? Es criticava potser una mica de política i tal, que en definitiva no solucionava els problemes que tenien. Però elles
2: sí que
1: allí havien de... La meva sogra té una llaga i no sé com li he de curar, i una li havia dit, doncs mira, fes-ho així, fes-ho aixà, o la meva nena està malalta, o m'han regalat, jo què sé, un conill, com el podria fer per guisar-lo, no? Tota la vida quotidiana s'havia de resoldre en algun lloc, entre iguals.
2: Clar, que bé. Hòstia, la importància dels safarejos...
1: La importància.
2: Ens hem quedat sense temps, ja?
1: Ah, que no em diguis. Estem a la meitat, eh?
2: Doncs el que hem fet en altres ocasions. Part 1 dels safarejos.
1: Molt bé.
2: Ens retrobem ben aviat, fem part 2 dels safarejos. A veure si podem incloure els safarejos vendrellencs, que tenim intenció de parlar-ne.
1: Sí.
2: I si no és el capítol 2, serà el capítol 3.
1: D'acord.
2: Anirem fent capítols.
1: Molt bé, que dona molt, eh?
2: Per això dic, per part nostra cap problema.
1: Molt bé.
2: Gisela, gràcies.

0: Edició digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va. Et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit al fer les fotografies, no? En certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no? O quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no? Aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... Fem la fotografia i,
1: sí,
0: i ve com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: que diu, no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que era el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal, no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Que els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí,
1: de,
0: sí, sí,
1: de...
0: L'exposició. La visualització.
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... Si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: i...
1: Completament, sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... Les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... És que em fa la sensació que no hi ha cap puesto on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la poses dintre el teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: sí,
1: al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 però no, i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... Ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això ens passa a coses quotidianes.

0: Lianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran que diu: el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Tenim algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
1: Sí, sí, sí.
0: Però com que ja era l'època... Bueno, t'estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no?
1: Sí,
0: potser
1: sí, sí.
0: De fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
1: no,
0: perquè tothom n'ha fet...
1: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent,
0: sí,
1: no té, no, aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
0: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
1: Sí, sí, sí,
0: i les coses,
1: sí,
0: grans, ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
1: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
0: Sí.
1: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
0: Clar, sí, sí, sí.
1: No?
0: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats.
1: Clar.
0: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
1: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola! I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
0: Sí, sí.
1: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
0: Clar, i això ens passa doncs en actes bastant públics que fem, no?
1: Sí.
0: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
1: clar,
0: ja està.
1: I no saps.
0: Sí, sí.
1: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
0: Sí.
1: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
0: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, fer una foto i jo surto allà.
1: Clar.
0: I judicis de qui havia fet la foto amb...
1: Sí, sí, sí, sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
0: també.
1: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
0: Sí.
1: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
0: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
1: a la manifestació. I no hi participava.
0: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
1: Clar.
0: Tot és bastant perillós últimament, també,
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Però...
1: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
0: Clar, això passa molt també això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
1: correcte.
0: La canalla...
1: Clar, hi ha molta canalla.
0: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
1: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
0: Sí.
1: Clar, el tanto.
0: És complicat.
1: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
0: hi ha
1: com una certa exposició,
0: no?
1: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja amb un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
0: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, és complicat.
1: La fotografia és xulíssima.
0: Correcte.
1: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, el que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar, evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria?
0: Sí. I les borro totes després, també. És d'aquella que em fas 20...
1: També quan ja el queda espai a Google Fotos et toca borrar. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
0: Molt bé.
1: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
0: Igualment.
1: I ens retrobem la temporada que ve, no?
0: Perfecte,
1: sí. Renovem en directe?
0: Renovem. No havíem parlat, això és veritat, és en directe.
1: Igual s'ho dic tot. Renovem a la Maria. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Ens veiem.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Millora la situació a l'incendi de niebla a Huelva i al llarg de la nit s'espera que prop de 150 persones puguin tornar a casa i per això s'han flexibilitzat els talls de les carreteres afectades amb diversos punts de pas habilitats precisament per a aquests veïns desallotjats. El foc que ha afectat prop de 38.000 hectàrees ja està perimetrat. Antonio Sanz, el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
2: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
1: En canvi, a l'Aragó, l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, continua actiu i ja ha cremat més de 15.000 hectàrees. Un miler de veïns han hagut de ser evacuats i el govern aragonès ha activat el Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals amb l'objectiu de poder comptar amb el reforç de bombers francesos. Repassem altres informacions. Comença a remetre el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar també algunes incidències. Avui, el que va ser aquest diumenge, s'espera que la situació sigui molt més tranquil·la després d'un dissabte en què els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, també arbres caiguts i altres incidències.